Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Bona nit.
1: Bona nit. 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: al 91.3 Ripollet Ràdio, emissora municipal.
1: Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: 91.3.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3. Ripollet Ràdio.

0: Estàs escoltant Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio.
2: Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio més estimada. Gràcies a tots i a totes. I visca la ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La policia local de Ripollet ha tancat el cap de setmana amb tres persones detingudes per haver estat implicades, presumptament, en alguns fets delictius que s'han produït durant aquests darrers dies. La nit de dissabte, agents de la policia local van detenir una persona com a presumpta autora del robatori d'una cadena d'or a una persona que caminava pel carrer de Pau Casals. Després de tenir coneixement dels fets i realitzar les gestions policials corresponents, els agents van poder localitzar el presumpte autor i procedir a la seva detenció. La segona detenció es va produir durant la nit del diumenge, en una actuació conjunta entre la policia local de Ripollet i els Mossos d'Esquadra. Es tracta d'una persona detinguda per la seva presumpta participació en un robatori amb intimidació en un establiment comercial de Ripollet. També, durant la nit de diumenge, una altra intervenció policial va finalitzar amb la detenció d'una tercera persona com a presumpta autora d'un robatori amb força en un restaurant del municipi. Ja coneixem els guanyadors de la 18a Marató Fotogràfica de Festa Major. Antonio Rossell s'ha emportat la medalla d'or de la Federació Catalana de Fotografia, mentre que Cristian Alcaide ha aconseguit l'argent i Manuel Gallart el bronze. Podeu consultar totes les fotografies a la notícia publicada a ripollet.cat o a l'Instagram d'Info Ripollet. I tanquem un punt d'agenda. Avui continuen els actes de la Setmana de la Gent Gran. Aquesta tarda tenim bingo musical de 4 a 6 de la tarda al Parc del Rizal. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Radio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La policia local de Ripollet ha tancat el cap de setmana amb tres persones detingudes per haver estat implicades, presumptament, en alguns fets delictius que s'han produït durant aquests darrers dies. La nit de dissabte, agents de la policia local van detenir una persona com a presumpta autora del robatori d'una cadena d'or a una persona que caminava pel carrer de Pau Casals. Després de tenir coneixement dels fets i realitzar les gestions policials corresponents, els agents van poder localitzar el presumpte autor i procedir a la seva detenció. La segona detenció es va produir durant la nit del diumenge, en una actuació conjunta entre la policia local de Ripollet i els Mossos d'Esquadra. Es tracta d'una persona detinguda per la seva presumpta participació en un robatori amb intimidació en un establiment comercial de Ripollet. També, durant la nit de diumenge, una altra intervenció policial va finalitzar amb la detenció d'una tercera persona com a presumpta autora d'un robatori amb força en un restaurant del municipi. Ja coneixem els guanyadors de la 18a Marató Fotogràfica de Festa Major. Antonio Rossell s'ha emportat la medalla d'or de la Federació Catalana de Fotografia, mentre que Cristian Alcaide ha aconseguit l'argent i Manuel Gallart el bronze. Podeu consultar totes les fotografies a la notícia publicada a ripollet.cat o a l'Instagram d'Info Ripollet. I tanquem un punt d'agenda. Avui continuen els actes de la Setmana de la Gent Gran. Aquesta tarda tenim bingo musical de 4 a 6 de la tarda al Parc del Rizal. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estás escuchando el gramófono.
4: Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Hemos escuchado ese boletín horario. Y comenzamos escuchando este Pick of the Fun. Es la voz de F.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. La policia local de Ripollet ha tancat el cap de setmana amb tres persones detingudes per haver estat implicades, presumptament, en alguns fets delictius que s'han produït durant aquests darrers dies. La nit de dissabte, agents de la policia local van detenir una persona com a presumpta autora del robatori d'una cadena d'or a una persona que caminava pel carrer de Pau Casals. Després de tenir coneixement dels fets i realitzar les gestions policials corresponents, els agents van poder localitzar el presumpte autor i procedir a la seva detenció. La segona detenció es va produir durant la nit del diumenge, en una actuació conjunta entre la policia local de Ripollet i els Mossos d'Esquadra. Es tracta d'una persona detinguda per la seva presumpta participació en un robatori amb intimidació en un establiment comercial de Ripollet. També, durant la nit de diumenge, una altra intervenció policial va finalitzar amb la detenció d'una tercera persona com a presumpta autora d'un robatori amb força en un restaurant del municipi. Ja coneixem els guanyadors de la 18a Marató Fotogràfica de Festa Major. Antonio Rossell s'ha emportat la medalla d'or de la Federació Catalana de Fotografia, mentre que Cristian Alcaide ha aconseguit l'argent i Manuel Gallart el bronze. Podeu consultar totes les fotografies a la notícia publicada a ripollet.cat o a l'Instagram d'Info Ripollet. I tanquem un punt d'agenda. Avui continuen els actes de la Setmana de la Gent Gran. Aquesta tarda tenim bingo musical de 4 a

0: 6 de la tarda al Parc del Rizal. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Toni Miralles. Aquest matí s'han produït fortes pluges a l'àrea del prelitoral i litoral de Barcelona, que s'han fet notar a Ripollet, però sense causar danys destacables. El riu Ripoll ha incrementat considerablement el seu cabal, cobrint totalment el gual inundable que actualment està en construcció. A la població veïna, l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que el riu Ripoll ha superat el llindar de l'alerta amb un cabal de 142,5 metres cúbics per segon. En aquest sentit, a més, un avís hidrogràfic al Vallès Occidental i municipis de les comarques veïnes davant la possibilitat de l'augment sobtat del nivell de l'aigua de rius i rieres. La C-58 també ha registrat retencions en sentit Barcelona a mig matí que han afectat de retruc també a les vies d'accés. Afegir que des de quarts de 12 s'han quedat sense llum diferents punts de Ripollet, Cantiana, Rizal, el Parc de Marellis a Galobart i també usuaris dels barris de Sant Andreu i Centre. El mercat, el centre cultural i el poliesportiu han hagut d'interrompre el seu servei així com nombrosos negocis. També recordar que s'han suspès les activitats de la setmana per la gent gran previstes per avui, com la xerrada de Mossos d'Esquadra que s'ha ajornat el 27 d'octubre. Finalment, el temps demà serà similar al d'avui amb possibles noves tempestes, especialment a matí i migdia. Això és tot de moment. Tenen més informació a ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.
1: Ripollet.

0: A les portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida. Un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum. És a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, al camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avantsala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de Les Portes de Troia, que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines, ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu. No,
0: perquè el tema és seriós.
1: Bueno, no, és perquè no. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat. Bueno, alguna
1: però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur, o sigui, segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià, la pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creuo al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar, no parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR, i res, i sembla que se'n tenien més d'una.

0: Vale, sobre molt el tema, bé. Vale?
1: I ja està, llavors faig...
0: Van anar bé la partida?
1: Sí. Va ser un one-shot, però van anar bé.
0: Molt bé.
1: I llavors vas preparar tot document sobre l'accés a Tardo Romà, més o menys per ambientar-la, i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Oh, dos guions, eh? Dos guions, un one-shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és d'exèrcit de la Roma, del segle III al V després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al VI, perquè ja és una mica més complex. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són aquells, són més com el limes romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí. Però bueno, més o menys, sigles tercer al cinquè seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació... O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit abandonant les clàssiques legions marianes és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma, i que, de fet, aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. Jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: O sigui...
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona... Així, està molt bé, perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest això, és el nivell, vale? A partir d'aquí hi ha el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no?, els segles aquests de l'Imperi Romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'Imperi Romà, també és un tema recurrent, no?, perquè en quin Imperi Romà pensem quan pensem en l'Imperi Romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se'n va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització, no? Mm-hmm. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment. Però hi ha tota una part, la part de la monarquia... Hi ha tota una part de la Primera República i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles tercer, quart, cinquè, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no?, que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana, i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
0: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no?, els segles després de l'Alt Imperi, no?, els segles tercer, quart, cinquè, inclús sisè, com has avançat abans, pensem molt en que l'Imperi Romà és una cosa que està en decadència, no?, aquella idea de Gibbon, no?, de la caiguda i la decadència de l'Imperi Romà, no? Mm-hmm. L'exèrcit serà un exemple d'això o serà una excepció?
1: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Mm-hmm. I jo mateix durant molt de temps pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
0: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
1: Sí.
0: Hòstia, vale. Bé, endavant. Et
1: portaré... Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, eh? Et serveix per...
0: En general, no?
1: És comodín, quasi, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes amb moltes caigudes.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Sí. Estaràs d'acord amb
0: no
1: mi?
0: Només, no només imperis.
1: No només imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat, no? Se sol dir que la guerra mai canvia, i en essència aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot

0: tal, i tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
1: En quin sentit documentes això?
0: Doncs mira, ara mateix en el ple segle XXI estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder, i les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra com Ucrània o l'Iran pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, va succeir, amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho unirem desglossant en aquests dos programes.
1: Molt bé, doncs abans d'entrar en les fonts, no, a parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets i de pintar miniatures, que això sempre...
0: Avui juguem al risc.
1: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
0: No, Warhammer, més aviat, més aviat.
1: Exacte. No farem una partida de rol.
0: No.
1: No farem una partida de rol, però... potser va bé situar-nos una miqueta, vale? Ja ho has anat fent, les primeres preguntes, però quan parlem d'això, no? De tardoromans, no? L'imperi tardà, no? El baix imperi. A quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
0: Vale, com dèiem, parlem dels segles III, V i en alguns casos VI de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma. I així mateix ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
1: Sí, vull dir,
0: quan l'últim emperador romà va anar a palmar-la ja contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
1: Totalment.
0: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma, ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no... Jo no consideraria que parlar de caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental. Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model que com el que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia, república, república, imperi, no? De principata al... Bueno, que sigui,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo penso que va caure. Sí, que va ser un procés lent i sobretot que va ser intern i així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
1: Vale, perfecte. O sigui, és la resta, no? Una miqueta
0: sí,
1: que...
0: bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual, va tenir un imperi molt gran, va perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
1: Una miqueta de rastre.
0: Que, bueno, un dia potser desapareixerà, o vés a saber, igual és eterno. No ho sabem.
1: No ho sabem, tampoc...
0: No farem història ficció.
1: Exacte, no farem història ficció sobre això.
0: No tenim cap bola de vidre aquí.
1: Molt bé, sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar, o sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
0: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics o civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les regions.
1: És preciós. La notícia de Dignitatum és xulíssim.
0: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
1: Van fent diferents actualitzacions.
0: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
1: A l'imperi romà i tant. Sí. Sí, sí, sí.
0: A banda d'aquesta font vital, disposem del Res Gestae, Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
1: Déu-n'hi-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google, us posarem algunes imatges a Instagram, però...
0: Hi ha una dels escuts...
1: És que és preciós.
0: Que és superxula.
1: És xuli... Bueno, és un document que és molt visual, no? I, i sempre ajuda. Quines altres fonts?
0: Saps què em recorda?
1: Aquest recorda.
0: Perdona'm, a les guies que feien pels soldats americans pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa,
1: que no s'equivoquessin, no?
0: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé què. I tenien allà amb el dibuix del paio.
1: Sí,
0: porta dos fletxes!
1: És que és un sergent, no?
0: Li saluda a vostès! Pues això, em recordo una mica, és com para que no te pierdas.
1: Sí, bueno, és que és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
0: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles 5è i 6è. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, uh-huh. i el Corpus Iuris Civilis del 528 al 539. Això hem d'afegir l'obra d'Epítoma Rei Militaris de Vegeci Renat. Vegeci és gairebé vegeta, eh? Va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegeci, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a vir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegeci aquest.
1: Vale.
0: Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
1: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens acostaràs.
0: Ja, no? Ja que vaig dirigir una partida de rol...
1: Exacte. Abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un meló, melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
0: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius, al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes, alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar, i va professionalitzar l'exèrcit, i ho va convertir de facto en una forma d'escala socialment, perquè tu entraves com un reclutilla,
1: sí,
0: i
1: ja
0: podies
1: sí.
0: acabar allà de centurió com a mínim, no?, o més, o tribú, vés a saber... S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els iberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família, no? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment sí. compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el Legatus Legionis, i després comptaven amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
1: El que ens sona a tots.
0: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes i el tinent comanda una miqueta més. Però serien aquest punt, no? Que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
1: Perdona que et talli un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, el programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
0: Bueno, jo segueixo amb,
1: la
0: meva, eh?
1: Endavant, sisplau.
0: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge davant dels grans exèrcits de falanges del món helènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Rissus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War. En algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si he jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està. I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que eren
1: vaig
0: molt
1: dir,
0: diferents.
1: ¿Dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatenses? No m'agrada.
0: Torneu-me les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. Bueno, en fi.
0: No
1: ho vaig jugar molt, perquè jo ja quan va sortir l'Attila, jo ja havia abandonat el Total War gairebé.
0: Vale,
1: després del Medieval 2 vaig dir que heu fet, i ja aquí ja...
0: Posa el Rome 2 i l'Attila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills vagin a la uni o alguna
0: cosa, ja posis,
1: pues, no? Ja els jugaré.
0: Va, quan diguis temps.
1: Exacte.
0: No? Vinga, va, som-hi. Ja ens has descrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Després d'aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardoromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes. Aquí hi ha una tendència clau, vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma perdem del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies. Vale? Mm-hmm. A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: Al segle II, eh?
1: Sí. Vale. És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres els incloïen en l'ordre senatorials abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir... No és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, a ascendir-los a la situació, a l'ordre senatorial, perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una legió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades, ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electorals ràpid, no? No has complit el promesat?
0: Fora. No?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Així no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no?, de qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitani, que no es tradueix per limitaritos, sinó per fronterers. Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla així una mica a compte, eh?
0: S'assembla una mica...
1: Compte que comitatense sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple, aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecte.
1: Però ja hem marcat el límit, limitant-hi.
0: Uau, avui estic... Venia, ja has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, o sigui, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitanei són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Ah, exacte.
0: I si et sembla, comencem amb els limitanei.
1: Els limitanei concentraven la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Per als romans els imulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitanei i un ripense, perquè el ripense està en un riu. Sí, punt. Lògica romana.
0: Vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, estan en un riu. Vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota el comandament d'oficials equestres, duches, ducs.
0: Una altra paraula que ens sona.
1: Exacte. No? De cada duche, però no duche del Mussolini, eh?
0: No.
1: Duche de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, d'aquestes coses.
0: Sí.
1: Duche, que és general, no?, en retí, de cada regió, o praeposti limitis.
0: Prefereixo duche.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de preposti en joc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província. És a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests duches.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
1: Sí, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem. Mira, en una resposta, dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, comitatus, suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien als límits de l'imperi, no?
1: Vivien als límits, que no al límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Ui, ja hauria
0: hi havia algun pujadíssim, saps?
1: Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie, Roma.
1: Avui estem...
0: Moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les... Sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: Aquí es van cobrir de glòria, eh?
0: Sí.
1: Dues temporades divines.
0: Hauran ballit una mica malament. Jo crec que em vaig dir una mica...
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí, perfecte.
1: Però no sé si fa massa anys. Fa 6 anys que no sé on visc.
0: La paternitat.
1: Exacte.
0: Els limitanei vivien als límits de l'imperi, mm-hmm, i els comitatenses on s'allotjaven, on s'assentaven.
1: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin.
0: Mm-hmm.
1: Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens una unitat ja que es pugui moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que ja en època del Principat, en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això, es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
0: Important, eh? O sigui, aquí, a poc anem veient com els exèrcits es van fragmentant...
1: És que és tot, no?, un procés, i és un procés lògic. I no hi ha, aquí no hi ha cap... No, no, recordàvem... No, no, si és que és més útil així, no?
0: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
1: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els limitani com a milícies, també, que exercien un paper de soldats pallesos de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
0: Vale.
1: L'única diferència que teníem els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els limitanis no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt on eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Era, la Guàrdia Civil.
0: Bueno, però, és que té però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, pues, avises als comitatenses, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
1: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
0: És car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
1: Doncs mira, la notícia de dignitat un recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria.
0: Vale.
1: Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, novells.
0: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
1: Falten els benjamines.
0: Aquests no els van posar.
1: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxiliar palatina, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades Catafracti, els amants de Age of Empires 2, segur que les coneixen.
0: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià, em sap greu.
1: El 2 i el...
0: El Rome 2 i a la Tila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
1: No sé per què vinc, si sempre m'acabes picant amb alguna cosa.
0: Sí, tenim els Catafracti.
1: Catafracti, no? I els Clibanari, que era cavalleria cuirassada, també.
0: Vale.
1: La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
0: sí,
1: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment eren el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
1: Sí.
0: Som-hi.
1: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federades.
0: Que d'aquí ve la paraula... Feudalisme. Els feudetari, no?
1: Exacte, feudalisme i federació, també. Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular.
0: Ja, per arribar al moment que vam dir, que...
1: No, mira, els números, saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
0: Un egipci, no?
1: I... una copa, una gerra.
0: Uau, i te't queda una vaixella fantàstica, no?
1: avui anem. Vaixella és com una armada, no? També, de vaixells.
0: Sí, exacte.
1: Avui estem sembrats, vale.
0: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els limitanei? que recordem, comitatenses, exèrcit gran, més central en territoris més centrals de l'imperi, límit anell, exèrcits més fraccionats, potser, no?, i dividits per tota la limes, no?,
1: per la frontera. Pel que fa al límit anell, la infanteria legionària també es dividia en destacaments sènior, la unitat antiga, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50 a 100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sabia, és la formació en cunya típica que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I, sí. Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar, alae, dividida en primari i secundari. S'inclourien els numeris sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
0: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit. No, és molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
1: Home, una gent que anomena diferent els limitani si
0: és
1: estan
0: veritat,
1: en un riu
0: veritat,
1: o no,
0: és veritat.
1: Com no ha de tenir cossos especialitzats? Quin...
0: és veritat, no sé, és que no seria perquè pregunto.
1: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
0: panetone, sí,
1: aquí
0: sí, sí.
1: Trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara que segurament la infanteria encara operava catapultes en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer. Sí. Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
0: Vale.
1: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum. Segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo malament, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
0: Què s'hi passa amb els rius?
1: No? Romans, no sé. Tot organitzat.
0: Tot ben quadradet.
1: Sí.
0: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els limitanei, els tipus d'unitat que hi podem trobar, i ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
1: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claredat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor el limes, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclesia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida dels escolars, ja esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitani no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatias Scholastic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
0: Té masses.
1: Bé, segons Agatias, rondava els 645.000 efectius en total.
0: Home.
1: Jones va deduir que Agatias incloia les forces navals i, basant-se en la notícia de dignitat, va estimar uns 600.000 efectius.
0: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
1: Més o menys el que té França.
0: Imagina't.
1: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
0: Hòstia!
1: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
0: Vale.
1: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la Notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclecià, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
0: Una setena part, eh?
1: Una setena part. A Bucina, un altre exemple, la cohorts tercera, Britonum, estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides en un dia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en dos o tres jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
0: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
1: No, seria... sí, entre 300 i 450.000 estaria normalment la fitxa, que ja és una xifra.
0: No, és una xifra important, i tant, i tant.
1: Perquè, vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
0: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir, equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
1: Bé, analitzarem amb més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat. Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
0: Curiós, perquè s'havien abandonat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI, sembla
0: el
1: que torna a estar de moda.
0: Van sortint coses de falange, no sé per què. No?
1: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italianes en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
0: Això és important.
1: Es coneix com Spangenhelm. El nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana. Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecta amb plaques de cera i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per clatí.
0: Molt bé, ja tenim el casc. Molt bé. I la cuirassa, què?
1: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència, però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
0: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
1: Vale, i per la lòrica squamata, o cuirassa d'escates.
0: Perfecte.
1: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivanari, unitats a les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
0: Anaven vestits de ferro, no? Sí. Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari és la que porta. No?
1: La de l'Astèrix.
0: Exacte, la d'Astèrix i Bèlix, la Gladiator.
1: És superxula, però...
0: Va funcionar durant un temps concret.
1: Sí, la de malles és molt millor.
0: Més difícil de fabricar.
1: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya. És bastant...
0: No t'agrada a tu l'esquamata, eh?
1: Són com escames posades, aguantades amb tires. Allò, bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntava bé, estava...
0: Malament, no? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
1: La lòrica de Amat, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla, encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però clar, parlem que et causa una ferida... superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
0: clar.
1: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell.
0: Clar.
1: Però bueno,
0: sí.
1: Jo també prefereixo
0: si
1: les anelles.
0: Sí.
1: Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota, vale? El seu major defecte és que eren lentes de produir, cosa que tampoc les feia barates.
0: Anell per anell, no? Enllaçant-los,
1: etc. Que per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
0: Quina gran idea.
1: He vist gent que ho fa.
0: En tens una guardada a casa?
1: No, però estic pensant en guardar perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré i potser algun dia quan tingui temps me la faig.
0: En fas una, clar.
1: La lòrica esquamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata, més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir artesans especialitzats. O sigui, la feien servir pues, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia pues, el mateix que costava. 4 duros, clar.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniasi, és una cançó de Sinaulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinaulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusqui i romà. Bàsicament fan que cos similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces, vull dir, que no és que sigui sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no?, dels escuts, de les armadures, els cascs. Parlem una miqueta de les armes, no?, de l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada. Espasa.
0: Espata, sí. Sí,
1: vale, jo vaig dir.
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, lancea, la llança, vale? Que era una javelina, la lancea, lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, de punxar des de la mà.
1: I endollar-li el cavall que et ve de front. Es va dotar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el principat per part de les unitats d'infanteria passant auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15-20 centímetres més d'empunyadura, vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total, amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tahalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud amb una punta de batalla allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola.
0: Sí, sí, que estira amb les mans.
1: Que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la.
0: Hi ha vídeos a YouTube.
1: Hi ha vídeos a YouTube. Sí. És molt xula de veure-la i sobretot és molt xulo pensar, hòstia puta, si em claven això, saps? Finalment, la daga o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes,
0: òbviament,
1: en detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna aquest model quan se'n veu necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges helèniques gràcies a les seves unitats independents, capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits helènics eren exèrcits grans.
0: Grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar, i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent programa.
1: Doncs ja parlem al proper programa.
0: Parlem al proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit tardoromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
0: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio, 91.3 FM. Thank you.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Toni Miralles. Aquest matí s'han produït fortes pluges a l'àrea del prelitoral i litoral de Barcelona, que s'han fet notar a Ripollet, però sense causar danys destacables. El riu Ripoll ha incrementat considerablement el seu cabal, cobrint totalment el gual inundable que actualment està en construcció. A la població veïna, l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que el riu Ripoll ha superat el llindar de l'alerta amb un cabal de 142,5 metres cúbics per segon. En aquest sentit, a més, un avís hidrogràfic al Vallès Occidental i municipis de les comarques veïnes davant la possibilitat de l'augment sobtat del nivell de l'aigua de rius i rieres. La C-58 també ha registrat retencions en sentit Barcelona a mig matí que han afectat de retruc també a les vies d'accés. Afegir que des de quarts de 12 s'han quedat sense llum diferents punts de Ripollet, Cantiana, Rizal, el Parc de Marellis a Galobart i també usuaris dels barris de Sant Andreu i Centre. El mercat, el centre cultural i el poliesportiu han hagut d'interrompre el seu servei així com nombrosos negocis. També recordar que s'han suspès les activitats de la setmana per la gent gran previstes per avui, com la xerrada de Mossos d'Esquadra que s'ha ajornat el 27 d'octubre. Finalment, el temps demà serà similar al d'avui amb possibles noves tempestes, especialment a matí i migdia. Això és tot de moment. Tenen més informació a ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Toni Miralles. Aquest matí s'han produït fortes pluges a l'àrea del prelitoral i litoral de Barcelona, que s'han fet notar a Ripollet, però sense causar danys destacables. El riu Ripoll ha incrementat considerablement el seu cabal, cobrint totalment el gual inundable que actualment està en construcció. A la població veïna, l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que el riu Ripoll ha superat el llindar de l'alerta amb un cabal de 142,5 metres cúbics per segon. En aquest sentit, a més, un avís hidrogràfic al Vallès Occidental i municipis de les comarques veïnes davant la possibilitat de l'augment sobtat del nivell de l'aigua de rius i rieres. La C-58 també ha registrat retencions en sentit Barcelona a mig matí que han afectat de retruc també a les vies d'accés. Afegir que des de quarts de 12 s'han quedat sense llum diferents punts de Ripollet, Cantiana, Rizal, el Parc de Marellis a Galobart i també usuaris dels barris de Sant Andreu i Centre. El Mercat, el Centre Cultural i el Poliesportiu han hagut d'interrompre el seu servei així com nombrosos negocis. També recordar que s'han suspès les activitats de la setmana per la gent gran previstes per avui, com la xerrada de Mossos d'Esquadra que s'ha ajornat el 27 d'octubre. Finalment, el temps demà serà similar al d'avui amb possibles noves tempestes, especialment a matí i migdia. Això és tot de moment. Tenen més informació a ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: A Ripollet Ràdio tenim un espai de poemes, música, cançons, reflexions i comèdia. Tot per emocionar-te, somriure i deixar-te portar per la màgia de les paraules i les melodies. El podreu escoltar els primers dimecres de mes a les 7 de la tarda. L'Eden amb Rosa Melània. Us espero amb la il·lusió de sempre.
4: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
5: Y el del medio de los chichos.
4: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.
6: ¡Ay, qué bonito!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
2: Al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
4: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
5: A veure, què no sona, papa?
4: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
5: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
4: Això. Però a quina hora és,
5: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
7: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
8: Va, cago en la mare que et va matricular!
7: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
9: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
10: Ripollet Ràdio. El setè art de Thalia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.

als festivals per on es presenta, i suposo que si tenim temps parlarem de la sèrie del Ryan Murphy, el Monstro, la història de Lizzie Borden i potser de The Shards, que són dues sèries del Ryan Murphy que estan actualment a plataformes. Però abans tenim moltes altres coses de les que parlar, i per començar a parlar d'ells primer escoltarem un tema musical, concretament aquest, el que va fer el mestre Joan Pineda, sempre enyorat, per acompanyar una projecció de la pel·lícula muda Sangre y Arena, dirigida el 1922 per Fred Niblo. Després us explico per què l'hem posat.

Doncs per què hem posat aquesta música? Doncs perquè jo volia parlar-vos del centenari de la mort del seu protagonista, el Rodolfo Valentino. Crec que quan vam fer l'últim programa de l'estiu, al juny, ja vaig comentar que seria un centenari del que se celebraria a l'agost, però llavors no vaig posar aquest tema musical i m'ha sapigut greu, i així ara doncs, tenim un parell de minutets per parlar d'aquesta figura que segurament va ser un dels primers mites que va donar al món del cinema i que quan va morir, que només tenia 31 anys, doncs això va ser la mort més sonada en aquella època i una de les que són més recordades dins del món del cinema per les coses que ara us explicaré. Rodolfo Valentino, de fet, havia nascut a la petita població de Castellaneta el 1895 i va anar als Estats Units. Ell es va convertir en ballarí professional, cosa que va poder demostrar en diverses de les pel·lícules que va fer durant la seva etapa de cinema. Va començar com a extra el 1914 i va arribar a fer uns 40 films. El 1919 ell ja era Rodolfo Valentino i té pel·lícules en les quals va participar, doncs, La culpa ajena, Los cuatro jinetes de l'apocalipsis, Eugenia Grandel, La dama de les camèlies, El caït, Sangre y arena, El águila negra, i una de les últimes que va fer, perquè va ser l'any que va morir, 1926, El hijo del caït, que era una continuació, evidentment, d'aquesta del caït. Està considerat el primer Latin lover, el primer sex symbol de la història del cinema. Evidentment no se sap el que hagués passat si hagués arribat al sonor i si hagués pogut mantenir el seu estatus d'estrella o no. El que és cert és que quan va morir el 23 d'agost de 1926 a causa d'una peritonitis que va acabar doncs, pràcticament amb una septicèmia, doncs la seva mort va causar una commoció mundial. Van haver-hi fins i tot suïcidis de persones, sobretot dones, que es van sentir absolutament perdudes i amb la seva pèrdua, i després doncs, hi ha algunes llegendes en torceu, per exemple, durant dècades va aparèixer sempre rams de flors a la seva tomba i es deia que apareixia una dona vestida de negre i que els portava, i deien que a sota estava l'actriu Pola Negri, que va ser, com se considera, doncs, un dels seus grans amors. En qualsevol cas, com us deia, doncs, la seva mort va causar commoció, escenes d'histèria col·lectiva i suïcidis, i en fi. Doncs ara tancarem aquest capítol brevíssim que hem dedicat a aquest mite del cinema, Rodolfo Valentino, per escoltar dos temes, en aquest cas, del compositor

Doc Carl Davis, que també, com el mestre Pineda, era un gran especialista en posar músiques a les pel·lícules mudes, tot i que ell tenia l'habilitat, bueno, o tenia l'opció de fer-ho en grans orquestres, i va posar, per exemple, música a Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis, que és una història basada en la novel·la de Blasco Ibáñez, que aquí agafava doncs, una família que per la guerra, en aquest cas doncs, era la Primera Guerra Mundial, quedava commocionada. Aquesta pel·lícula va tenir una versió sonora i en color de Vicente Minnelli a principis dels anys 60 i allà a la guerra era la Segona Guerra Mundial i la família quedava dividida per el nazisme. Doncs anem a escoltar aquests dos temes d'aquesta pel·lícula que va dirigir el 1921 el Rex Ingram i on la seva companya de repartiment era una estrella que ara també ja està totalment oblidada, que és l'Alice Terry, i on també va fer un petit paper un actor que als anys 30 també es convertiria en estrella de Hollywood, però no gaire coneguda perquè era molt lletxot, el Wallace Berry. Però en fi, anem a escoltar doncs, aquests temes de Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis en la versió de 1921, però amb la música que moltes dècades després li va posar Carl Davis per una d'aquelles projeccions que es feien en festivals i coses d'aquestes o quan se recopilaven doncs, això, aquests grans clàssics del cinema mut amb acompanyament orquestral, que són una cosa que val la pena gaudir alguna que altra vegada.

Doncs sí, anem al teatre. Començarem recordant que s'ha reposat a la Sala Versus l'obra Un refugi al sol, una obra de la qual ja us vam comentar fa uns mesos perquè ja es va fer allà la temporada passada. És una obra de Jumon Erra i Pol Sanuy, amb composició musical de Mireia Morera, perquè a més l'obra és un musical, de fet és un musical de petit format que tot just ahir amb els premis de, que es van entregar els premis de la crítica, perdó, els premis de teatre a Barcelona, que no són els mateixos que els de la crítica de teatre, que són uns premis que vota el públic també, doncs li van donar el premi al millor espectacle musical de proximitat, que és una cosa, com dir, de petit format. Recordem que és una obra d'un noi que a causa d'un atac homòfob es refugia en una petita, en una casa aïllada rural al Pirineu amb una seva tieta, i allà doncs una mica en certa manera se n'adona compte de que el feixisme és difícil d'allunyar-ho i aquests atacs, i per exemple recorda la figura de Pere Balart, que és un personatge real que va escriure una obra que es deia Diari d'un soldat sobre la Guerra Civil Espanyola, i el protagonista, a la mesura que va component cançons, es va recordant també una mica l'epopeia d'aquest soldat de la Guerra Civil. Si no recordo malament, també hi havia algunes referències al Covid i a l'aïllament que tenen en aquella casa rural, doncs facilitava el fet aquest d'anar sobrevisquent. Bueno, és una obra correcta, i com us dic, doncs és un musical que tot just ha sigut premiat, i bueno, i que s'estarà de nou al Versus en principi fins al dia 1 de novembre, o sigui que hi ha tot el mes d'octubre per gaudir-lo. Hem anat al Teatre de la Biblioteca, on fins al 18 d'octubre fan l'obra No miris. És una obra que està creada a partir de la documentació, de la investigació documental d'un grup que es diu Cultura i Conflicte, que dirigeix Joan, i ha dirigit Joan Arquer. De fet, també parteix de la recerca que ha fet una periodista que es diu Teresa Torriera Puigbó, que és responsable d'un podcast que es diu La mala memòria. I estem davant d'un teatre documental. Està estructurat en forma de thriller, però en realitat és un teatre documental històric que parla sobre la memòria històrica i la representació, en aquest cas de Xile, perquè la seva protagonista és la Verónica Stay Estange, que és filla d'un matrimoni que va ser represaliat, o sigui, detingut i torturat a Xile, d'on van poder fugir perquè un cop van estar alliberats, doncs van poder fugir a Mèxic, on ella va néixer, la Verónica Stay. I el germà del seu pare era el Miquel Stay, que era conegut com el Fanta, que està considerat un dels màxims repressors de tota la dictadura pinochetista. I, de fet, està complint, o complia condemna de cadena perpètua fins que, me'n sembla que, no sé si va morir o no. En qualsevol cas, com per tant, doncs tenim aquesta dona amb la Verónica Stay, que està interpretada per la Marta Marco, que també fan altres personatges. El Fanta és el Pep Cruz, però també en altres moments pot ser el pare de la Verónica Stay. O sigui, els personatges es van intercanviant, i també apareix la Gemma Martínez com la filla del Fanta, i per tant cosina del personatge de la Verónica, i l'heroi Hilary, que va explicant a vegades una mica, ens introdueix a nivell històric i també pot fer altres personatges. Llavors tenim una obra en les quals, sobretot aquesta dona, la Verónica Stay, que va fer diversos llibres sobre aquest tema de la... Per exemple, té un que es diu Sobreviviendo, com es diu això? No, ara, bueno, en Xile, una memòria desgarradora, i té altres llibres. I aquesta dona, que per cert, tant ella com la que és la seva neboda, apareixen en filmacions de reals, donant manifestacions, perquè una de les coses que denuncien, per exemple, sobretot la Verónica, és el silenci que va haver durant molts anys a la seva família sobre aquests temes, i un cop ella va saber qui era el seu oncle, doncs va tenir la necessitat de saber per què va fer tot allò, per què es va implicar, i en fi, i llavors evidentment no troba potser totes les respostes que voldria. A mi aquesta obra em va recordar molt una obra vista al Teatre Lliure a la temporada 2000-2001, que es deia Nascuts culpables, una obra escrita per un autor, crec que alemany, i que aquí va dirigir, es va fer amb la companyia de MoMA Teatre, sota la direcció de Carles Alfaro, en la qual parlaven familiars, que podien ser fills, nets, germans, besnets, de persones que havien estat vinculades amb el nazisme, i en la qual
era allò que tenies de que, en fi, per exemple, de la sensació aquesta de dir que tu no tens cap mena de responsabilitat sobre el que va fer el teu parent, però en canvi sí que tens un blinca i a vegades això doncs en certa manera te condiciona davant de la societat, i això també en certa manera els ha passat a aquestes persones, als Estai, no? Sobretot amb ella, quan, clar, comparteix cognom doncs amb un torturador superfamós. És l'única persona civil que sembla ser va ser condemnada, a part dels militars, a Xile. Per tant, bueno, doncs és un teatre d'aquests... un teatre, doncs, necessari, un teatre que, a més, es fa interessant veient-lo per aquesta combinació d'escenes ficcionades amb escenes filmades que són testimonis reals i, bueno, i evidentment perquè la repressió de Xile com la d'Argentina i altres dictadures doncs, són sempre de les més terribles que hi ha a la història i recordar-ho doncs, sempre val la pena. En principi aquesta obra estarà a la biblioteca fins al dia 18 d'octubre. Hem anat també al Teatre Acadèmia a veure Tendrament, una obra que és escrita, dirigida i interpretada per la seva parella protagonista, que són Judit Colomer i Pau Vinyals. Ella és una escenògrafa, i vull dir de feina, no a l'obra, sinó a la vida real, i com a tal es va conèixer amb el Pau Vinyals, que és un actor que, per exemple, hem pogut veure aquí a Ripollet, per exemple, amb el Gegant del Pi, doncs es van conèixer quan estaven fent, tots dos treballaven amb el muntatge del Somni d'una nit d'estiu, que es va estrenar al Teatre Nacional de Catalunya el 2014. I a partir d'allà, doncs va néixer el Cuquec de l'Amor, es van fer parella i han tingut un fill. I llavors, amb aquesta obra d'avui, d'ara, Tendrament, doncs intenten, a partir d'un element que parlen de com una taula i una cadira, que són elements de una parella complementària, diuen, un bon ple complementari, no? Doncs que no admeten preguntes, doncs que una parella a vegades pot ser igual, però en realitat és el que volen fer, diu tendrament, diu, ens està fent entendre que per nosaltres, que són ells dos, diu, una relació no és un projecte, ni un objectiu, ni una obsessió, ni un secret, ni una entitat inamovible, aïllada del món com dos protagonistes d'una pel·lícula de Bergman, sinó un diàleg que ens construeix dia darrere dia, funció rere funció i en comunitat. Vale. Aquests són els objectius, però ho han aconseguit, pel meu gust, no gaire, perquè jo vaig trobar l'obra molt, molt dispersa. De fet, per exemple, quan treuen aquesta cadira i aquesta taula, que són els únics elements d'escenografia que trauran, a part després d'una petita maleteta i alguna cosa així, treuen una televisió on hi ha un nen que sempre està dormint, que se suposa que és el fill que tenen. I llavors, doncs bé, ells van tenint diàlegs... Així, ella, per exemple, al principi de l'obra es mostra molt insegura, perquè no és actriu, fins i tot apareix amb el text com si tingués que llegir-lo, ell li diu, això no ho fas bé, ho has de fer-ho així, una mica un qüestionament com a actriu, que pot provocar doncs, una certa vulnerabilitat a la persona. Després, en alguns moments, parlen d'experiències passades de, no sé, a la sala d'Hiroshima, ell apareix vestit en un moment amb un vestit que recorda Chihuahua, interpel·len també al públic sobre si volen fer alguna determinada acció, com petonejar-se, cosa que ningú accepta, per cert. I la veritat és que jo tot això, doncs, com us dic, ho vaig trobar-ho com molt dispers, no sabia ben bé què és el que ens volien explicar. Evidentment, la seva relació, quan ell s'ha declarat bisexual, doncs no deixa de ser una relació que pot tenir doncs, qüestionaments o preguntes per part de tots dos, no? Però, per exemple, pràcticament a la part final de l'obra, hi ha un moment en què tots dos se senten amb el que seria la part de dalt d'una taula, que se la posen sobre les cames, mirant-se una a l'altra, i cada un d'ells manté un petit monòleg mirant els ulls de l'altre, i ho fan amb una manera tan absolutament contenta de parlar i de... com un susurro, que costa molt d'entendre tot el que diuen cada un d'ells. I això a mi em va emprenyar una mica, entre altres coses perquè penso que aquells dos monòlegs potser són la part més important de l'obra en relació amb tot el que hem vist prèviament. I clar, si no acabes d'entendre ben bé tot el que diuen, te quedes com una mica out de tot, no? Després també al final apareix, quan ja s'ha acabat l'espectacle, en una pantalla apareix una dedicatòria escrita al seu fill, que no saps perquè del seu fill en realitat no han parlat tampoc gaire. A mi em va semblar una obra una mica fallida, la veritat, les coses com siguin, no puc dir una altra cosa. Estarà al Teatre Acadèmia fins al dia 9 d'octubre. I també hem anat a la Sala Lliure de Gràcia a veure Tot fent la vella Helena. La vella Helena és una opereta de Jacques Offenbach que va ser un dels primers espectacles que es va fer quan el llibre va començar la seva singladura.
cosa que va fer el 1976, però aquesta obra es va muntar el 1979, amb molts dels que eren els històrics del Teatre Lliure, com l'Analitzaran, la Inma Colomer, el Lluís Omar, aquí també estava el Juanjo Puigcorbé, que no es va convertir després en figura, diguéssim, fonamental del Lliure. I bé, i llavors, doncs, aquest grup d'actors que l'estan fent ara, que la creació l'ha fet el Miquel Masfiol, que és un home que ja l'hem vist algunes coses amb el tema de musical, perquè, per exemple, doncs, també a l'Espai Lliure li vam fer vam veure aquella trilogia seva del Millennial, i allà doncs, ja va fer també una versió molt particular dels Miserables, amb versió musical, evidentment. I aquí, doncs, convé dir que potser el que menys importa és la vella Helena i les seves cançons que surten, perquè primer es canten molt poquetes, i encara menys s'escolten algunes senceres. Per què? Doncs perquè jo, al llarg de pràcticament les dues hores que dura l'espectacle, em va semblar que molta estona estava veient més aviat un espectacle de la Cubana, perquè els actors surten amb un vestuari que se suposa, bueno, no és gaire ortodoxa per lo que fan, però bueno, pot ser una mica provocador, hi ha de tot. S'interpel·len constantment, també interpel·len el públic, fins i tot en algun moment el fan intervenir, fan qüestionaments de moltes coses, del teatre, fan moltes pulles a tothom, amb el Lluís Pasqual, unes quantes, i de forma absolutament innecessària, i hi ha moments que realment doncs, no tenen... Hi ha un moment que se suposa que s'ha anat la llum, i llavors diuen, bueno, doncs que no podem seguir amb la vella Helena, que també l'estan fent d'aquella manera, tan sui generis, doncs ara us farem, i fan una espècie de teatret de xino de... d'antitelles, com si fossin xinos parlant amb un xinès així d'allòs, allà comencen a fotre's de Lluís Pasqual, el tracten de maltractador i de tot, la veritat és que jo crec que es van passar, perquè Lluís Pasqual, al marge de tot el que li ha passat en aquests últims anys, que ha tingut que sortir bueno, diguéssim que se li ha aplicat la política de cancel·lació, però no deixa de ser una de les figures fonamentals d'aquest Teatre Lliure durant moltes dècades, per tant jo demanaria una mica més de respecte per ell. En qualsevol en el cas, aquí també doncs, hi ha molt humor, els teatres parlen també una mica de, com us dic, doncs, es critica moltes coses, la gent que fa teatre amb il·lusió, els que potser volen aconseguir un treball per a treballar a la tele i estar més tranquils. Aquí ens expliquen que per poder fer aquesta obra han estat fent, s'han fet campament a dins del teatre per fer més com una continuïtat. Per remarcar doncs, la força de la comunitat, de la força de treballar en grup i crear alguna cosa en grup. Té bones idees en algun moment, però a mi també tot em va semblar doncs, com una mica massa gratuït. També hi ha un moment molt important que un dels actors fa un speech parlant de que per ell el teatre no ha de ser tot, que no veu la família, en fi. I aquí també, com passa sempre, com que el teatre té tres grades, i el públic reparteix amb aquestes tres grades, doncs algunes de les coses que deia aquest actor quan el tenia d'esquenes a la meva grada doncs no m'entenava de tot el que deia. Una cosa que sí que es pot agrair d'aquest espectacle és que amb la paret del fons on està suposa l'escenari, encara que ells es mouen per tota la sala, es projecten imatges de la primera, de l'autèntica vella Helena, la que va fer el Lliure el 79, evidentment sense so, però bueno, com a mínim te fas una mica d'idea. I hi ha un moment en què l'analitzaran, que feia d'Helena, representa que se fan una espècie d'una taula Ouija, i representa que l'esperit de l'analitzaran se posa doncs, en un dels actors que fa i es posa a fer d'analitzaran. En fi, algunes coses d'entrada poden semblar gracioses, però en tot el conjunt, per mi, també és una obra molt irregular i jo hagués agraït una versió una mica més ortodoxa de la vella Helena, que ells la comencen a explicar i tot això, però esclar, com que no deixa de ser una pareta divertida en el que surten els déus i surten els reis, el Menelau, el Agamenón, tot això, potser la consideren que, bueno, què és això, una opereta, és un divertimento i per què la tenen que fer de forma ortodoxa, no? Una mica el que va passar quan el Mario Gas va muntar els Ellos i el Gais and Dolls al Teatre Nacional, que se va passar el musical per el forro i va fer altra cosa, no? Pues aquí fan una mica tot això parlant de l'amor al teatre i de les ganes de fer coses i així, doncs... és tota una declaració de principis sobre l'esperit teatral i en què els actors s'entreguen doncs, moltíssim, els voldria citar Sergi Boquer, Jordi Cornudella, Gerald Frank, Carme Milán, Luis Oliver, Mel Salvatierra i la Núria Vinyals.
que quan toquen i canten algun tema, la música es toca en directe, hi ha un pianista, hi ha una violinista, això sí, però hi ha pocs temes a la Vella Helena i a mi m'hagués agradat que haguessin una mica més. En principi l'estan fent al Teatre Lliure de Gràcia fins al 18 d'octubre. Vam demanar, com no, temes del musical que s'està fent en català ara, però no en tenen res, i per tant he tingut que recórrer doncs, amb una versió original de la Vella Helena per oferir-vos doncs, algun tema, per exemple, aquest que se diu El cabaret del laberint.

0: Doncs seguim en teatre i anem a començar a repassar una mica la cartellera. Per exemple, demà, a l'Ateneu de Cerdanyola, fan un espectacle que es diu Allò Blanc de la Llimona, i que són 12 joves de Palestina, de Catalunya, que al voltant d'una doncs, taula, diu que per cuinar, riure i celebrar la vida, que és una creació escènica que diu que surt d'un procés de creació de cooperació intercultural. Això ho fan a partir de 6:45 a l'Ateneu de Cerdanyola, d'entrada gratuïta. Al Teatre Municipal de Montcada, aquest dissabte, faran Per Magel, una obra que recordo que a Ripollet la farem el dia 30 d'octubre. I al Teatre Auditori de Sant Cugat, el dia 1, actuen els Amics de les Arts amb l'espectacle 20 anys d'Amics, i el 3 i el 4 d'octubre hi ha el Festival de Petits Camaleons. Al Teatre Gaudí fan, a partir del dia 30, estrenen Les Ungles, que és un musical, i en principi no tinc res més d'ells. A l'Espai Tetzes, el Roger Coma comença a fer un espectacle que es diu No ho hauria de fer, que és sobre preparar un discurs per un funeral. Sembla ser que ho farà només determinats dates, i comença amb el dia 1 d'octubre, i després altres dates que estan són 15, 29 d'octubre i el 19 de novembre. No sé si hi haurà més dates. El Teatre Apolo, per una banda, aquesta setmana tenim... avui comença a estar fan un espectacle fins aquest diumenge, el 4 d'octubre, que es diu Cantando bajo las balas, que és un espectacle musical sobre una actriu que és l'Anna Gavarany, que fa de Millán Astray, i no sé si canta cançons de la Guerra Civil. El dia 2 d'octubre estrenen el musical de los 80 i 90, que crec que ja han fet altres vegades, i el 3 d'octubre fan Pancho Francisco Céspedes. Després, al Teatre Lliure, fan el dia 1, s'estrena a la sala Espai Lliure Bouvetolla, La necessitat d'una illa, i el dia 3, el dissabte, fan Històries de Montjuïc amb una festa d'aniversari. Després, al Teatre Tantarantana, aquesta setmana acaben els espectacles No Gender i Mort 3, i en canvi doncs s'estrena el dia 5, el dilluns que ve, Cor Eo en Flames, que és una companyia valenciana, que estarà només pocs dies. Al Teatre Coliseum, a partir del dia 1 d'octubre, està Alberto Romero fent Lo Nunca Visto, que crec que ja està fent altres vegades, però que ara torna. I després, el dia 3, es faran Delta Palace, de Sharon. Després, al Teatre Nacional de Catalunya també hi ha novetats, perquè a partir del dia 30, o sigui demà, estrenen El Cadell, una obra de Josep Maria Miró, a la sala petita, i a la sala gran, els dies 1 i 2 d'octubre només, fan el Songe, a partir del Somni de nit d'estiu, de Shakespeare i de la comèdia sin título de Federico García Lorca. És un espectacle que ve d'una companyia francesa en direcció de Marcial D'Ifonso Bo. Tots aquests espectacles, aquests els anirem a veure i els ho comentarem. El Teatre Eòlia, el dia 30, o sigui demà, comencen a fer No es pot saber. Al Teatre Sat, Sant Andreu Teatre, el dia 3 estrenen La Júlia i el Tauró. Després, al Maldà, el dia 4, acaba l'espectacle, que també té parts musicals, de Consulta Familiar. El dia 4 també acaba La Villarroel, La primera llei de Newton. També el mateix dia, el diumenge, se'n va el José Sacristán del Teatre Romea amb El Hijo de la Còmica, superrecomanable. A la Sala Flyhard, el dia 5 acaba Passaran coses fantàstiques, que també és una reposició. També, per exemple, el dia 1 i el dia 5 els cinemes de Girona fan la representació de Il Bolo, que diu des del Valle dels Temples, de Agrigento, però és una filmació, no és en directe. Després, premis. Per exemple, l'Oriol Pla ha guanyat fa uns dies el Premi Nacional de Teatre per el seu espectacle Gola, que s'ha vist també a Madrid amb el títol de Garganta. Gola, jo el vaig veure al Teatre Nacional, al Teatre Nacional o a la Sala Beckett, ara no recordo. En qualsevol cas, a mi no em va acabar de convèncer del tot, el vaig trobar una mica exagerat, però sé que ha de tornar aquesta temporada amb algun altre teatre. I també, com us deia, en un moment determinat abans, ahir es van entregar els Premis Teatre Barcelona 2026, que s'otorguen per votació del públic, encara que també hi ha un jurat per alguns premis especials. I aquests premis tenen una característica, que, per exemple, no separen interpretacions masculines i femenines. Ells fan un bloc de millor protagonista, millor actor, millor intèrpret, i allà posen homes i dones, i donen la consciència que aquesta vegada tots els intèrprets que han guanyat són femenins. Vaig a repassar els premis. L'obra més guardonada ha sigut El Barquer, del Teatre Lliure, perquè se va emportar el millor espectacle teatral, la millor interpretació secundària amb la figura de la Imma Colomer i la millor direcció de Julio Manrique. Després de l'espectacle Germans de Sang, se'n van portar el premi del millor musical i la millor actriu de musical amb la figura de la Mariona Castillo. Després, La mort i la primavera, com us deia abans, el Refugi al Sol ha guanyat el premi de millor musical de proximitat. El millor espectacle de dansa ha estat considerat La mort i la primavera de la Veronal, que es va fer al TNC. Un espectacle d'escena híbrida va ser El Sonai de Projecte Ingenu, també vist al TNC. Espectacle de circ i clown, Qui som, del Baró de Bel, que es va veure al Grec i al Teatre Lliure. Espectacle de carrer, La interferència 02 de Teatres de Campanya. L'espectacle familiar, El Nanuc, de la companyia Buel, que es va estrenar al SAT. Espectacle de màgia, l'espectacle Fasciner, de la màgia Melania, que es va estrenar al Teatre Muntaner. Com a proposta humorística, Vaques flaques, de Marc Serrats, que es va estrenar al Teatre Borràs. La proposta lírica va ser l'Sturmen, aquella òpera que van fer al Teatre Lliure. L'autoria original, la de Marta Butxaca, per una bufetada a temps, vista a la Villarroel. La millor adaptació, la de Permagel, per la Victòria Spunzer i l'Albert Pijuan. Un espectacle que s'han portat també un altre premi, però aquí veig que no hi és. Jo juraria que s'han portat un altre premi, el de Permagel, però ara no el trobo. Bueno, premi revelació a la Berta Rabascai per Göteborg, premi especial del jurat a la Com vaig aprendre a conduir, que es va fer a la Sala Beckett, premi especial de recomanadors del Teatre Barcelona a la Cubana per l'amor venir en taxi i premi especial honorífic a la companyia La Trepa, però és que ara estic pensant per què no surt l'altre premi que té Permagel, que jo juraria que havia guanyat dos, però no me'n recordo. Bueno, en qualsevol cas, no és el de l'actriu, no, és un altre. Bueno, doncs anem a acabar l'apartat de teatre i anem a escoltar un altre tema de La vella Helena, en versió francesa original, evidentment no de quan es va estrenar, sinó una gravació feta fa unes quantes dècades, i que ens permetrà escoltar la veu de la meravellosa soprano nord-americana Jessie Norman.
1: Et bien, je vais répondre.

0: L'hora dels adeus.
1: Doncs sí, volem recordar la mort de l'actriu francesa Marina Bleydi, que tenia 88 anys i que era una dona doncs, que, per exemple, va treballar a les campanades de medianoche amb l'Orson Welles i també en pel·lícules com La bruja, La princesa de Clevés, Adorable y mentirosa, Adorable y mentirosa, dos o tres coses que jo sé d'ella, aquesta del Godard, El siroco d'hiver de Miklos Jansó o Que empieza la fiesta del Bertrand Tavernier. També va morir l'actor Richard A. Harrison, de 90 anys, que era un actor nord-americà, però que sobretot va ser el seu treball, va ser sobretot molt a Itàlia, tot i que va tenir un petitíssim paper amb el musical South Pacific, al sud del Pacífico, de Joshua Logan. Ell sobretot es va venir a Europa i va fer molts treballs amb aquelles pel·lícules de peplums, com El gladiador invencible, Los siete espartanos, El último gladiador, Los dos gladiadores, després també La rebel·lió de los pretorianos, alguns westerns espaguetis com Los gringos o pel·lícules tipus Los espies de Beirut i o La diligència de los condenados. I també vull parlar, perquè ho hauria d'haver fet fa uns dies, però és del compositor Duncan Sheik, que ha mort als 56 anys i és l'autor de tres musicals que he tingut la sort de poder veure al llarg de la meva vida com a espectadora a Anglaterra, que són de l'Spring Awakening, que estava inspirat amb el Despertar de la Primavera de Frank Wedekin i que es va estrenar el 2006 a Broadway i a Londres el 2009, on va guanyar 4 Olivers. A Broadway va guanyar un total de 8 premis Tony, entre ells el de millor musical, i dos d'aquests premis van anar per al propi Duncan Sheik, perquè va guanyar la millor banda sonora i les millors orquestracions. El 2013, a l'Almeida Teatre de Londres, es va estrenar American Psycho, que era una adaptació d'aquella novel·la del Preston Ellis, que també va donar pas a aquella pel·lícula sobre l'American Psycho, que després el 2016 va arribar a Broadway. Aquest també el vaig poder veure a Londres. I també és l'autor del musical de més petit format, que també vaig veure a Londres, que es deia The Whisper House. Havia fet també cançons per pel·lícules, com per exemple alguna de At Home, al The End of the World, i actualment estava treballant amb el musical Memoirs of a Morose Gentleman, que està previst que s'estreni a Broadway a finals d'aquest any o principis de l'any que ve. En qualsevol cas, jo tinc ganes de dedicar-li algun d'aquests en aquestes properes setmanes, com que hauré de deixar gravat algun programa, el dedicarem a escoltar alguns dels musicals de Duncan Sheik. I ara el que farem és escoltar amb ell cantant, perquè també era cantant i havia fet moltes altres coses fora del musical, i concretament a la gravació del musical Spring Awakening, El despertar de la primavera, inclou una cançó que canta ell, però que no està inclòs al musical, però per això anem a escoltar ell cantant una cançó, d'acord? ¿Vale?

Doncs sí, anem a parlar de pel·lícules. Per exemple, hem pogut recuperar la pel·lícula Tanit, Tanit, l'obra que ha fet Pep Garrido a partir del conte de la Núria Albó, una experimentadíssima autora de llibres infantils que ja té 96 anys i que, com, segons confessava el mateix director Pep Garrido, estava molt interessada en poder veure la pel·lícula acabada, perquè aquest projecte es va començar a gestar fa més de 6 o 7 anys i per sort, doncs, ha pogut ser així. És un conte infantil en el qual ells, amb l'adaptació s'ha pres algunes llibertats, però el bàsic està aquí. És una nena de 10 anys que coneix una nena que té una mica escarpa, que està interpretada per una nena que viu a la zona del Montseny, on passa l'acció, la nena que es diu Dolça Salvans Portell, i que fa amistat amb una senyora que viu molt aïllada allà als boscos del Montseny, l'àvia Perona, que li diuen, que interpreta la Isabel Rocati. Aquesta dona podria ser considerada en temps d'allò, doncs, una fetichista, una bruixa que treballa amb les herbes i tot això, i que viu, doncs, també una mica esquerpa, i d'aquests dos caràcters esquerps acabaran naixent una certa dependència mútua molt, molt bonica. A banda, a la pel·lícula, els pares de la nena, doncs, estan esperant una criatura que mor abans de néixer, mor mentre la seva mare, la Sílvia Espígol, la té al ventre, i això, doncs, també connecta, doncs, una mica amb la manera de superar, doncs, el dol perinatal per part d'aquests pares, i també de com a vegades, doncs, els nens no tenen per què estar, diguéssim, absents del concepte de mort que se'ls hi pot parlar. Tots aquests conceptes, per tant, fan que sigui una pel·lícula infantil, però a la vegada una mica més, si voleu, una mica més seriosa, vull dir, i està, doncs, ben portada, vull dir que i és una pel·lícula, doncs, que a més parla, doncs, de coses d'aquí, i amb una gent, doncs, la nena, per exemple, doncs, és tota naturalitat. També a la pel·lícula té una tieta que és ramadera, que també no és una actriu professional, també la van trobar amb el procés de càsting, i en fi, tot això, doncs, li dona un cert aire d'autenticitat a la pel·lícula, que està molt ben portada i que és molt recomanable, doncs, per, evidentment, no per un nen de 3 anyets, però hi ha una criatures de 7, 8 o 9 anyets, crec que la poden veure perfectament, i també, doncs, els adults, que també no crec que trobaran també temes importants per la reflexió. Després, amb el passat Festival de Barcelona, es va estrenar el documental que a mi em va agradar moltíssim, un documental francès que es deia Homenatge a Catalunya, que partia de l'obra del mateix títol que va escriure George Orwell, que a partir de la seva experiència de quan va venir, doncs, una mica per col·laborar amb la República i així, i és un documental que incluïa sobretot moltíssimes imatges d'arxiu, moltes d'elles provenent de l'arxiu del sindicat CNT. Aquest documental no ha tingut una estrena comercial als cinemes, és una pena, però curiosament aquesta setmana, concretament el dia 2 d'octubre, que suposo que la data no deu ser casual, la projectaran al cinema Texas, i és una sessió que ha estat organitzada per Òmnium Cultural a partir de les 8 del vespre, i on també hi haurà un col·loqui posterior. La pel·lícula la va dirigir Frederick Goldbrum, i me sembla una pel·lícula esplèndida, realment. Jo m'haig emocionar molt veient-la. No m'ha passat el mateix veient aquesta pel·lícula de dibuixos animats que es diu La Isla Olvidada, una pel·lícula que ens porta, doncs, a l'estudi DreamWorks, els que van fer, doncs, Shrek, Com entrenar a tu dragón i Kung Fu Panda, que aquí s'acosta de la cultura filipina i sobretot a la cultura fantàstica filipina a través de les criatures, el seu folclore, perquè hi ha dues nenes, una d'elles, que em sembla que és la que es diu Jo a la pel·lícula, és una nena bastant entremaliada, bastant revoltosa, per mi bastant irresponsable, i que està bastant ennubilada per les històries fantàstiques que li explica la seva iaia. Ella té el pare que viu als Estats Units i que se suposa que algun dia se l'emportarà cap allà. I fa molta amistat amb una nena que es diu Raisa, que té una vida familiar molt més ordenada, però fa molt bones migues, i llavors, doncs, bueno, decideixen viure moltes aventures i són entremaliades i bastant irresponsables fins que ja es converteixen en adolescents i una mica més que adolescents. Quan l'amiga aquesta, la Raisa, està a punt de marxar als Estats Units, de cop i volta, doncs, es posen a viure una aventura del que se'ls obre un portal còsmic que els portarà, doncs, a la illa del títol, on te trobaran tota una sèrie de personatges fantàstics, des d'aquest personatge monstruós que es pot partir el seu cos, fins a un nadó que té tres ulls, que
que pràcticament no sé com qualificar, un nen que és gos o gos nen, uns altres personatges que no me'n recordo com es diuen, minúsculs, que van, en fi, un geni que no és com un geni, vull dir que també se transforma si no està mullat. Bueno, tota una sèrie de personatges per viure una pila d'aventures i només per mostrar la solidesa d'aquesta amistat. Tot i que, com us dic, per exemple, a la pel·lícula no paren de menjar porqueries, conxitos i això, jo penso que a vegades quan fan pel·lícules de caràcter adreçades a la joventut, a la infantil, potser tindrien que mostrar... No sé, ja sé que als nens els agrada la verdura o la fruita, però que tota l'estona, fins i tot quan són grans, tinguin que estar menjant doncs porqueries d'aquests... És que, francament, no és un bon exemple. Després, la pel·lícula té un estil molt esbojarrat, a vegades surten rètols i sembla ser que han volgut fer una mica inspirant-se amb les històries d'anime japoneses. Jo és que no vaig connectar gens amb aquest tipus d'animació, perquè no li vaig trobar cap mena de poesia. Això sí, la pel·lícula és molt acolorida, és molt trepidant, passen les coses constantment, també hi ha un personatge que roba els records, que es queda els records de tothom, i clar, llavors finalment quan les nenes es donen compte de que els records de tota la seva vida en comú desapareixeran, és quan una mica prenen una certa reacció i hi ha una mica d'assumpció de responsabilitat, però no gaire més. Però bueno, és una pel·lícula que t'ho pots passar bé, però a mi francament, sobretot amb algun personatge d'algunes d'aquestes coses que es feien alguna d'aquestes nenes, sobretot la Jo, em va posar una mica nerviosa, perquè la vaig trobar bueno, hi ha un moment en què la seva amiga també li diu, és que tu sempre penses en tu, en les teves aventures, no penses que l'altre tenim altres vides, però en fi. I bueno, i després doncs, amb aquests personatges que van sortint, a qual més extravagant, doncs la pel·lícula va avançant. Una altra pel·lícula que també hem vist, que s'ha estrenat, es diu Fall 2 Dead Point. L'any 2022 es va estrenar una pel·lícula que es deia Fall, que aquí la vam titular Vertigen, en la qual tenien dues amigues... Bueno, la pel·lícula aquella començava amb un accident d'escalada en el qual havien dues noies i una d'elles anava amb el seu marit. Aquest moria al principi d'aquella pel·lícula i llavors l'acció de la pel·lícula que anàvem a veure continuava un any després d'això, en què aquesta dona, la noia aquesta, estava absolutament deprimida per la mort del marit, se li presenta la seva amiga i li diu, escolta, te tens que animar, no pots estar visquent així, el pare també ho intenta. Llavors, què t'assembla? I li fa un repte que diuen, per poder tirar les cendres del marit mort, doncs li proposa pujar amb una antena que té 600 metres, una antena abandonada de telefonia, de 600 metres d'alçada, que està allà al mig del no-res. I què passa? Doncs que evident pugen allò, quan van pujant ja les escales de ferro comencen a tremolar perquè tots els tornells aquells estan rovellats, i evidentment què passa? Que es queden allà aïllades perquè l'escala es trenca i tenen que demanar ajut amb uns mòbils que no hi ha cobertura, en fi, una d'elles mora. Evidentment és un spoiler molt gros, però és una pel·lícula del 2022 i d'explicar. Llavors, què passa? Doncs que ara han fet una mena de continuació en què el personatge la germana de la noia que és morta rep la visita d'una amiga, molt amiga de la seva germana, que també li proposa un gran repte. I aquí la pel·lícula aquesta també comença en certa manera com la primera, o sigui, primer veiem una muntanya, està plovent, dos persones, dos xinos o alguna cosa així, que van per allà amb unes passarel·les que acaben despenyant-se perquè ja aquella muntanya comença a ploure, hi ha com un temblor i cauen roques i cap avall. Això no té res a veure amb el que passarà després, però sí que ens situen en l'escenari del que passarà després, un escenari superperillós, que és el que li proposa l'amiga de la Shiloh, la noia que va morir en la primera pel·lícula, de que vagin a escalar això. Quan arriben que està a Tailàndia, una muntanya vertical que suposo que està feta digitalment, en qualsevol cas, quan arriben allà troben un guia que les ha de portar i aquest guia els hi diu... Escolta, aquesta muntanya, la ruta que vosaltres voleu fer fa 30 anys que està tancada. És totalment il·legal anar-hi. No tindreu cap servei d'assistència si passa alguna cosa. Si plou, poden haver-hi temblors. Poden relliscar molt les coses. Jo us aviso de tot això. I ella es diu, no, endavant. Menudos ovaris tenim nosaltres. I evidentment, què passa? Doncs que quan van estar per allà, evidentment tornem a veure unes passarel·les que, per cert, unes passarel·les penjades verticals que jo, fa l'any passat, vaig fer el Caballito del Rei, que Déu té la marinera, doncs bueno, el Caballito del Rei són com uns cavallitos en comparació amb les passarel·les que surten en aquesta pel·lícula. I en qualsevol cas, com podeu suposar, com que estan repetint l'esquema fil per randa del que era l'altra pel·lícula anterior, doncs evidentment
patapam, es queden aïllades amb un trosset de passarel·la així i, bueno, i la pel·lícula pues, va desenvolupant tot això i quan acaba queda, insinuen que haurà una continuació de la història perquè diguessin que un dels personatges d'aquesta pel·lícula connecta amb la viuda de la primera pel·lícula que li volen fer, diuen, te convidem a fer un homenatge a la vida de la Shiloh que va morir en la pel·lícula del 2022 i per la imatge que es veuen allà com una espècie de com es diu d'això, de, bueno, unes coses penjades també de la neu, doncs se suposa que allà tornarà a passar una mica del mateix. O sigui, la veritat és que és una pel·lícula doncs, bastant ja vista, previsible, perquè com que te vas donant compte que van seguint l'esquema argumental amb petitíssimes variacions de lo que era la primera pel·lícula, doncs ja t'esperes el desenllaç. I en qualsevol cas, doncs, això sí, distreta t'està, vull dir, això sí. Perquè, a més, està rodada, evidentment, doncs, amb efectes especials i tremendo. Bueno, una pel·lícula que s'ha recuperat aquesta setmana al Maldà és La última ronda en Venècia, una pel·lícula italiana de Francesco Sosai, en la qual tenim dos amics. El títol sembla ser, perquè la pel·lícula es diu en realitat La città de la pianura, o sigui, la ciutat de la planura, que seria Venècia. La Venècia turística no la veureu, perquè aquests amics es van donant voltes amb el cotxe per lo que serien zones com el Mestre i voltants, però mai entren a la Venècia que tothom hem vist i que està plena de turistes, ni molt menys. I, bueno, i amb aquesta nit, que li hem portat aquest títol de La última ronda, doncs una mica per recordar aquella pel·lícula noruega o sueca d'altra ronda, en la qual allà es bevia molt, doncs aquí també, com que no paren de prendre cerveses i begudes, mentre van, doncs es va desenvolupant l'amistat de d'aquesta gent, d'aquests dos homes de ja uns 50 anys que no tenen un duro però que apliquen la filosofia de que sempre s'ha de sempre tens que anar mantenint l'última copa, que no te la pots saltar, i quan coneixen amb un estudiant d'arquitectura, doncs amb ell també viuran una sèrie de vivències entorn a diverses cases per allà, fins i tot van amb una i es fan passar com si fossin uns arquitectes que han de remodelar la casa, però en fi, és una pel·lícula curiosa amb molta amistat masculina, evidentment, i és una pel·lícula que a Itàlia va guanyar pues, l'equivalent a lo que serien els Oscars o els nostres Goya, perquè va guanyar el premi David de Donatello, la millor pel·lícula, millor director o un dels actors, guió, muntatge, cançó original, producció i càsting. Una pel·lícula interessant que, com us dic, la podeu recuperar al Maldà. I també s'ha estrenat En el corazón de la bestia, una pel·lícula dirigida per David Ayer, i llegint els fotogrames posava que aquest home, una de les grans pel·lícules que ell admira sempre ha sigut la de Les aventures de Jeremy Johnson. Cosa que quan veus de cine Pollack, cosa que quan veus la pel·lícula ja penses que li agrada, perquè està clarament inspirada en aquella pel·lícula en què Robert Redford era un home que abandonava la guerra, en aquest cas la guerra de secessió

Crec que s'ha rodat a Nova Zelanda, no a Alaska, però bueno, en qualsevol cas són coses nevades, bueno, més que nevada també hi ha molts paisatges, sí que hi ha una mica de neu, també hi ha rius, i en qualsevol cas hi ha moltes aventures, perquè aquest home representa que un dia ell pilota una avioneta i acampa per allà, està pràcticament sol només amb el seu gos, encara que en un moment determinat apareix per allà un altre excursionista, que és el personatge que interpreta el J.K. Simmons, i tenen una mica de connexió durant un parell de nits i beuen unes cerveses i el Simmons ja se'n va. L'altre representa que un dia, doncs, conduint l'avioneta, pateix un atac de cor, veig que se toca el braç o així, s'estimba, i llavors doncs, tenen que anar doncs, fins a un lloc civilitzat cada vegada doncs, en pitjors condicions, i tot i que se'n van sortint de totes. I llavors què passarà? Doncs com que la seva relació amb el gos és tan entranyable i és l'única cosa que té, doncs ja veurem escenes en què el gos salva l'exsoldat o el soldat salva el seu gos. I així doncs, es va desenvolupant tota la pel·lícula, en el qual aquest home, com us dic, doncs, té recursos per tot i, com us dic, està clarament inspirada en les aventures de Jeremy Johnson, i també a més perquè Brad Pitt es considera l'hereu de Robert Redford, per tant estan tots aquí, i és una història doncs, de supervivència, encara que en alguns moments potser moltes escenes diries home, d'aquesta també se n'en surt, doncs sí, i és un home que, atenció, porta els seus números de compte bancari a sobre, malgrat tot el que li passa. És un detall important que tindrà que la seva importància a la pel·lícula. Però bueno, per paisatges collonuts, això sí que en veureu, i molts rius i molt d'això. I un gos que es diu a la pel·lícula Odin, absolutament preciós i que te roba el cor. Anem a escoltar un fragment de la banda sonora del Corazón de la Bestia en música de Jared Michael Frey.

Bé, han arribat més pel·lícules, no gaires més, per això, per exemple, s'ha estrenat el documental Chicho mientras el cuerpo aguante, que és una pico de Fernando Trueba, sobre el Chicho Sánchez Cerlosio. Després hi ha una pel·lícula argentina que es diu La noche está marchándose ya, que deia, a mi em sona, em sona, que l'he vista, però ja us la comentarem la setmana que ve, i també s'ha estrenat La família Dino. Després també vull recordar que, per exemple, s'ha acabat el Festival de Sant Sebastián, on han premiat l'última pel·lícula de Mike Leigh, que serà l'última, perquè ha dit que se retira del cinema perquè està molt delicat, i aquesta pel·lícula es diu Tender Love and Care, que és sobre precisament les cures amb èpoques d'edat molt avançades. Una pel·lícula que també va guanyar el premi del millor guió i a la millor actriu per la Kate O'Flynn. Després també van haver-hi premis per la pel·lícula Growth of the Soil, de Hans-Peter Molland, i també la pel·lícula Brush Your Heart, en la Conxa de Plata, la millor direcció, i la pel·lícula xilena Border es van portar el premi especial del jurat, i Javier Cámara el premi del millor actor secundari per 5 minuts més. Després recordem també que, per exemple, a l'Espai Texas comença

Comencen els dilluns un cinefòrum, un cicle que es diu Artec, que s'ha dedicat al cinefòrum sobre habitatges. Faran pel·lícules relacionades amb el tema de l'habitatge, com Xavales, La Furgo, Her, Històries de la Vallbona, La Comuna o Snowpiercer, i totes elles, a més, portaran un col·loqui. El dilluns, dia 5, haurà ponències amb la Llucia Ramis, Joan Amat i algú més. I em sembla que això ho faran cada dilluns. Els cinèfils, us vaig anunciar la setmana passada, que deixaven de fer pel·lícules, però aquesta setmana han enviat un missatge que volen fer una prova a veure si la solució tècnica que han trobat per solventar el problema tècnic funciona i projectaran la pel·lícula de Christian Petzold, Espejos número 3. Al Cinema Girona, entre el dia 1 i 4 d'octubre, fan Festival de Cinema de Dansa de Barcelona, que també se podrà veure a l'Institut del Teatre, a la xarxa i coses a Filmin. I al Maldà, entre el 2 d'octubre i el dia 10, faran la Mostra de Cinema Mexicano Contemporáneo de Barcelona, la Mostra MEX, que arriba a la seva novena edició. I ja està. I per cert, una mala notícia, i és que tanca la llibreria de la Filmoteca. És una pena, però passa això. Bé, doncs ara ja anirem a parlar amb el Ramon de La Bola Negra, i per fer una mica de boca, doncs anem a escoltar la cançó que tothom diu que mereixeria estar nominada a l'Òscar, que és La Nieve, del guitarrista de La Fuente, que és el protagonista de la pel·lícula.

0: Doncs ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el Ramon Oliver. Ramon!
1: Hola, bona nit, bona Hola. Nit. Ja se m'ha omplert el cap de neu.
0: Clar, sí, perquè dic que anem a posar el tema de la nieve, perquè després al final sempre ens falta temps, doncs ara que soni una mica més extensament aquesta cançó que diuen que pot estar nominada a l'Òscar, eh? Vull dir...
1: I seria absolutament justificat.
0: Sí.
1: I molt gratificant, perquè tenint en compte que moltes vegades les cançons nominades a l'Òscar són temes d'aquells tòpics que t'oblides d'ells els 5 minuts d'escoltar-los.
0: Sí, sí.
1: Aquí tinc l'ocasió de realment donar un premi a una cançó esplèndida, que a més està totalment vinculada a la pel·lícula. I et vaig demanar un favor.
0: Digue'm.
1: Em podries trucar fixa? Perquè és que em ressona la veu.
0: Ah, doncs a veure, el Jordi diu que sí. Sí. Doncs ara sí? mateix va sonant la música...
1: No sé què passa, però m'està ressonant la meva veu.
0: Doncs ara te torna a trucar i ja està.
1: Fins ara.

0: Doncs ja tenim un altre cop al Ramon. Ara
1: un
0: que
1: altre
0: ens...
1: cop, sí.
0: Ens escoltes bé, ara?
1: Ara us escolto bé, sí.
0: Vale, perfecte.
1: Ja tinc que dir que, a més de que, mira, has donat una segona oportunitat a la a Nieve,
0: sí,
1: a la cançó de la Llosa, i avui et tinc que dir que... Perquè tu encara no saps què penso de la pel·lícula, no? N'han parlat.
0: Home, jo imagino que te deu haver agradat moltíssim.
1: Però no, n'han parlat, no ho saps, és un misteri.
0: No, bueno, a veure, jo intueixo que t'ha agradat. A mi també m'ha agradat, que jo t'ho vaig dir.
1: No, no, a mi directament...
0: T'ha entusiasmat.
1: Directament m'entusiasmat, ara en parlarem.
0: Sí.
1: L'Aigua Tendida, directament m'entusiasmat. I ja tinc que dir que avui, per exemple, mentre feia coses, m'he passat el dia escoltant cançons de guitarrica.
0: Ah-ha.
1: I a la banda sonora, també, no?
0: Però... Escolta, s'ha de dir Guitarrica de la Fuente, no? Perquè està tot junt.
1: Sí, sí, Guitarrica de la Fuente, però vale, per abreviar una mica, com vale, ja sabem de qui parlem.
0: Mm-hmm.
1: I de vegades inclús he vist alguns textos escrits que a la primera vegada ho posen francès, però a la segona ja opten pel guitarrista.
0: Molt bé. Bueno, La Bola Negra, la pel·lícula dirigida per Javier Ambrós i Javier Calvo, diguem, los Javis, eh?
1: Javi.
0: Doncs els autors de La Messias i de La Veneno i de, no, alguna més. Paquita Salas, també és seva?
1: També.
0: Sí, bueno, que jo aquesta no l'he vista. En qualsevol cas, van donar la campanada...
1: I de l'espectacle de teatre combatiu.
0: Ah, sí, La Llamada.
1: Pel·lícula que va ser una mica el seu llançament,
0: sí,
1: com a creadors, no?
0: Allà va ser una campanada petiteta en comparació amb la campanada que ha representat aquesta Bola Negra. Que
1: sí,
0: va
1: bueno, el que passa és que va ser una campanada gran en relació al projecte.
0: Bueno.
1: Va ser un musical que va néixer per representar-se només uns quants dies.
0: Sí.
1: A Estació Golfa, en un teatre de Madrid, i el boom va ser tan gran que encara ara es passeja pel món.
0: Bueno, en qualsevol cas, en comparació amb l'impacte que ha causat La Bola Negra...
1: I que consta des... que a mi no m'agrada La Llamada,
0: ho
1: he dit moltes vegades.
0: A mi tampoc, però... Bueno,
1: ni la pel·lícula ni la versió teatral.
0: Jo la teatre al final no la vaig veure. En qualsevol cas, La Bola Negra va guanyar el premi al millor director, Exacuo, amb la pel·lícula d'aquella del Pavlovski, com es diu aquell cineasta polonès.
1: Sí, sí.
0: Bueno, en qualsevol cas...
1: Més o menys.
0: Bueno, en qualsevol cas, allà era una cosa inesperada, i a partir d'allà, doncs, bueno, la pel·lícula Premis al Sant Sebastià, Premis a Toronto, seleccionada per Espanya pels Oscars, que suposo que anirà, que estarà nominada, perquè la pel·lícula té una força brutal a nivell d'imatges, a nivell de història, i hem de dir que la història, de fet, parteix d'una obra de teatre d'Alberto Conejero, que és coguionista de la pel·lícula, La Piedra Oscura.
1: Que suposo que vas veure tu també, no?
0: Sí, al Teatre Lliure, sí, sí, la vaig veure, i evidentment, doncs, és la que ocupa el fragment dels tres fragments de la pel·lícula, que hi ha 1932 i 2017. Doncs el del mig, el 1937, és aquest fragment de La Piedra Oscura que junta...
1: Bueno, cal dir que l'obra de teatre és una obra amb dos únics personatges,
0: sí,
1: que passa amb un únic
0: canvi... I a canvi, més de ficció.
1: Vull dir,
0: I a més és una història de ficció.
1: És una història de ficció, sí, sí. Bueno, és una història de ficció que parteix un personatge real.
0: Que és el Rodríguez Sampunt, que aquí a la pel·lícula el tenim, amb la relació que manté, doncs, amb el seu vigilant, que és un soldat nacional, però una mica per pura casualitat, és un soldat que està dins de l'exèrcit nacional, i que és el guitarrista de la Fuente, i que, bueno, diguéssim que estableixen una relació més que afectiva, i a partir d'aquesta relació se suposa que es va poder salvar part del manuscrit de La Bola Negra, que era l'última obra que havia escrit Federico García Lorca, que és una mica el personatge que uneix les tres històries i que acaba apareixent.
1: Sí.
0: A mi la pel·lícula se li poden aplicar molts adjectius, des de monumental, colossal, també té un alè èpic, té una bellesa poètica tremenda, i trobo que està molt ben lligat als episodis. Evidentment, és una pel·lícula que parla de contra l'homofòbia totalment, i una pel·lícula que parla de desig, que parla d'amor, de com se desperta aquest desig. Evidentment, també està el tema tot de la guerra, la Guerra Civil, amb una Penélope Cruz que també està gegantina, amb la seva intervenció de dues cançons i una escena tremenda que a mi m'agrada moltíssim, que és un diàleg amb el guitarrista de la Fuente. No sé, en fi, a mi la pel·lícula em va semblar, doncs, bueno, dues hores dura 155 minuts, jo no vaig mirar el rellotge en cap moment, cosa que ja té molt mèrit per la pel·lícula, perquè a vegades, en pel·lícules molt més curtes, miro el rellotge 40 vegades, o sigui que, en fi, i una pel·lícula que està arrasant a la taquilla, que, bueno, estan fent sessions als cinemes, posant sessions extres constantment, perquè hi ha una demanda brutal, i evidentment serà una de les campiones de taquilla, doncs, aquest... Diuen que ha superat a l'Odissea en quant a venda, a prevenda de pel·lícula.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, ha sortit la notícia de que l'Odissea, quan es va estrenar, ja tenia una prevenda de X, doncs aquesta l'ha superat. En fi, a mi m'alegra saber-ho, no? Perquè, en fi, l'Odissea també està molt bé, però bueno.
1: I ja que passi per l'Odissea, ha convidat i ha sortit públiques a molts llocs, a que molta gent s'hagi llançat a buscar l'obra, si ho sap una puta vegada.
0: Sí, sí, sí.
1: L'Odissea, que segurament a l'escola no s'havia llegit.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, encara menys aquests últims anys, que ja no era ni obligatòria la lectura, menys mal que això sempre que es rectifica.
0: Mira, l'altre dia, amb motiu de la Setmana del Llibre en Català, va sortir que es va parlar de la notícia de que l'edició catalana que s'havia fet de l'Odissea, la més nova, sí, ha vengut 4.000 exemplars.
1: Fixa't-ho. Best-seller total.
0: Exacte.
1: Doncs és de desitjar que ara passi igual amb les obres de Lorca.
0: Sí.
1: I, d'altra banda, és el moment oportú també per donar una bona notícia, perquè qui hagi vist aquesta pel·lícula, aquesta fantàstica pel·lícula, i pensi que el personatge del soldat republicà ferit va ser realment l'últim amor de Lorca...
0: Bueno, és el que es diu, però podia haver-hi altres.
1: És que es diu,
0: sí,
1: però no va ser-ho, no solament no va ser-ho, sinó que ara explicaré un detall de la pel·lícula que pot passar desapercebut, però que és molt revelador. I és una escena en la que, una de les poques escenes en les que surt Lorca, interpretat per l'Alberto Cortés, aquest performer i actor que tu vas veure també aquest estiu al Teatre Grec, te'n recordes d'ell,
0: no? Sí, sí, però a mi no em va agradar gaire llavors.
1: Bueno, segur que encara que no m'agradés molt la proposta,
0: sí, sí,
1: aquella veu, aquella entonació que dona, aquella forma de moure's, l'estàs veient a la pel·lícula,
0: sí,
1: també,
0: sí, sí.
1: L'estàs veient totalment a la pel·lícula. Doncs hi ha una escena, jo ahir quan sortia del cinema pensava en les frases que més m'havien arribat i com m'hagués agradat quedar-me amb algunes d'elles, no? I curiosament avui he trobat en una revista que es diu Laura B, un magazín cultural, una mena de recull d'aquestes frases, que l'estic buscant ara perquè l'he perdut. Espera't un moment.
0: Mentrestant, digues.
1: Llavors, una de les frases més maques de la pel·lícula passa amb aquesta escena. No vull entrar en detalls argumentals, però diguem-ne són els pocs moments que surt Federico García Lorca i justament es troba en Rafael Rodríguez de Punt. És una escena blanc i negre, a més, preciosa, amb un que té lloc amb una mena de bar, amb un
0: final
1: de copes, i se suposa que és a l'últim moment en què es veuen aquests dos personatges,
0: sí,
1: i d'alguna forma Rodríguez Rapunt, perquè estem en el moment en què Lorca està a punt d'iniciar un viatge a Granada, l'últim viatge
0: que va fer,
1: i Rapunt li diu alguna cosa, això no sé exactament què li diu, però és una cosa com, ja et podràs defensar, o ja tindràs algú que et pugui defensar i tal i qual, si passa alguna cosa, i ell li deixa anar una frase increïble. Diu, i qui me defenderà a mi de tu bellesa? Aquesta preciosa frase, que alguns diuen és una mica la clau de la història, em va portar a mi directament a recordar que jo l'any passat vaig publicar un article sobre Lorca a Catalunya, i un article bastant llarg a la revista d'Ateneus, i no sé si tu ho vas llegir, aquest article, si l'has vist, però hi ha un moment en què parlo de el moment en què Lorca l'any 35 arriba a Barcelona per estrenar el Rosita de la Sortera amb la Xirgo, evidentment,
0: I
1: en aquell moment és amant de Rafael Rodríguez Rapunt, que és aquest personatge que havia estudiat enginyeria i a més era jugador de futbol.
0: Sí, de l'Atlético de Madrid,
1: exactament. De Madrid,
0: i van coincidir al grup de teatre de la Barraca.
1: I llavors es va convertir en secretari de la Barraca i una mica noi de tot i una mica actor i, evidentment, amb un gran amor de la seva vida, no? Llavors aquí, a Barcelona, es va produir una situació molt tensa. Resulta que Rapunt era bisexual.
0: Sí.
1: I segons alguns testimonis, li gustaven les mujeres com chuparse los dedos. Llavors, van tenir una discussió forta Lorca i Rapunt, i Rapunt se'n va anar al Ritz i va conèixer una gitaneta, i se'n va anar al llit amb la gitaneta i va desaparèixer, i Lorca aquella nit se'n va anar a un tablao de Barcelona i també va desaparèixer totalment, tan totalment que el dia següent la Xirgo tenia que assajar Bodas de Sangre amb ell.
0: Bodas de Sangre o Doña Rosita la Soltera?
1: Doña Rosita era la que estaven fent en aquell moment.
0: Vale.
1: Però assajava Bodas de Sangre perquè era una visita amb dos o tres obres d'ell,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Llavors, no es va presentar l'assaig, cosa que era absolutament inhabitual amb ell. I el director artístic de la companyia, que és un altre personatge molt interessant, la Xirgo li va dir, busca on sigui. El van a buscar a tots els centres de Barcelona habituals on acabava la nit de l'Orca quan s'havia passat de voltes, no? I no va haver-hi manera fins que l'endemà, el matí següent, el va trobar totalment borratxo, totalment perdut, en un local de molt mala mort, i allà l'Orca, per primera vegada a la seva vida amb algú, va reconèixer que era gay. Per primera i única vegada.
0: Sí.
1: A partir d'aquí, la relació entre Lagun i l'Orca va desaparèixer pràcticament, tot i que van tenir una sèrie de trobades. I en aquesta escena que estava dient jo, fixa't que hi ha un moment que l'Orca li diu, li pregunta a Capunt, d'on està tu gitanita? És justament la gitaneta aquesta, que si no ho saps, no entens molt bé el que vol dir, però la gitaneta, la que se'n va anar dit, aquella nit famosa, que va ser una mica al final de la relació.
0: Que li està fent una mica de reproche, amb aquest aspecte.
1: Li està fent un retret, amb humor, perquè en aquell moment suposa que estan separats, i l'altre li contesta... I tu Juanito no te lo has dejado.
0: Ah, vale, per tant, és una cosa en clau entre ells, que
1: diu,
0: és clar.
1: I ell diu, en el base te cae, o alguna cosa així, no?
0: Sí.
1: Aquesta escena, si no saps aquesta història, et passa desapercebuda.
0: Clar.
1: Però alhora t'està donant, a part de molta informació sobre els personatges, t'està parlant del subtext, de tot plegat, perquè aquest altre noi... era un noi que tenia 19 anys en el moment que es va convertir en amant de l'Orca, i donat que tenia 19 anys, el seu pare necessitava firmar-li una autorització si volia sortir del país. Llavors, sembla ser que en els moments en què la guerra civil ja estava esclatant o estava a punt d'esclatar i la cosa es posava molt negra, l'Orca tenia la possibilitat d'anar-se'n a Mèxic, estrenar unes zones de teatre i emportar-se'n aquest noi. El noi estava molt enamorat d'ell, o s'hi va proposar als pares, els pares li van dir que de cap de les maneres, llavors l'Orca, segons aquestes versions, que sempre que són bastant fidels, l'Orca va dir, si no me'n puc anar amb tu, em quedo.
0: I es va marxar a Granada pensant que estaria més segur que a Madrid.
1: Exacte. Llavors, aquest altre noi, el Juan, després d'haver lluitat per la República, tal qual, va acabar a la Divisió Azul, es va convertir en un autor bastant reconegut a l'Espanya franquista, va amagar tota la seva vida, la relació homosexual...
0: Li devia anar a la vida, perquè si ho hagués confessat hagués anat a parar, com a mínim, a un camp de concentració franquista.
1: Sí. I, de fet, després, quan va arribar la democràcia, va seguir amagant-ho.
0: Ja.
1: Sembla ser que ell va morir l'any 2010. I sembla ser que fins molt poc abans de la seva mort va estar negant totalment aquesta història.
0: Yeah,
1: bueno. I d'alguna forma aquesta segona història, que no està a la pel·lícula, però et parla justament del que parla tota la pel·lícula, de l'ocultació, de la forma en què una vida es transforma en quelcom sense sentit quan tot es basa en mentir-se amb un mateix, perquè si no et pot costar la vida com tu mateix acabes de dir.
0: Sí, bueno, de fet, la història que afecta, diguéssim, a l'avi del noi del 2017... és també una història d'ocultació, quan diuen, tuvimos que ir al pueblo y hacernos pasar por primos, o sigui, quan expliquen una mica...
1: Bueno, l'avi ja sabem qui és.
0: Sí, però vull dir que en principi és el que tu dius, una història d'ocultació, quan que anava a dir, aquesta història que tu has explicat, de la guitarrica i el Juanito, en certa manera demostra una mica la molt bona documentació que s'han fet a l'hora de fer la història.
1: És que per això ho he ficat una mica, no? Per dir, aquesta escena, potser, si no coneixes aquesta història, passa desapercebuda. Però t'està demostrant fins a quin punt, realment, han seguit fil per randa tot l'itinerari vital dels dos personatges.
0: Sí, cal
1: dir que recorda, per exemple, l'escena en la que Rafael li pregunta una mica el tipus d'obra que està escrivint l'Orca, que és la Bola Negra, una obra totalment desapareguda, de la qual només queden quatre pàgines, no? I a la pel·lícula especula i crea tota una ficció al voltant d'això. I quan li pregunta... Rafael li pregunta a l'Orca de què va l'obra, diu, és una obra que escribo de gente como tú y yo, de la cáscara amarga.
0: Sí.
1: I diu, habla de lo que perdemos cuando nos negamos. Uh-huh. Una otra frase fantástica, que es una mica también la síntesis de la película. Uh-huh. Lo que perdemos cuando nos negamos.
0: Bueno, de fet, una mica, per exemple, amb el primer fragment, que és el que, si vols, quedaria més despenjat d'aquesta història lorquiana, que és la història d'aquest noi senyorito de Granada, que té que negar-se el que és per poder ser acceptat al casino de Granada, sí, sí, on te voten amb boles blanques i boles negres, uh-huh, doncs, esclar, vull dir, és una mica el fet de que hagin portat aquesta història precisament a Granada i amb això suposo que... Bueno, però... també he buscat perquè l'any 32, quan hi ha tots aquells aldarulls que surten a la pel·lícula, i li dic, què va passar aquí? Ho he buscat. Això és la Sanjurjada.
1: Sí.
0: O sigui, és perquè això a la pel·lícula no queda tan clar, no ho diuen, però és un primer intent de cop d'estat que va fer el feixisme contra la república que acabava de néixer, i que es va iniciar a Sevilla, i que tot just a Granada és quan es va atacar, per la gent que crec que defensava la república, es va atacar el casino perquè era la representació d'aquesta classe social que atacava la república.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: I clar, això a la pel·lícula no queda tan clar, i jo vaig buscar-ho perquè dic, què va passar l'any 32 que hi hagin aquests disturbis, és això.
1: Aquest noi que es diu Carlos,
0: sí,
1: era el protagonista de l'obra de teatre La Boda Negra, que mai es va acabar d'escriure.
0: Sí, sí, exacte.
1: La història, com diuen els mateixos Javis, la història, evidentment, aquesta obra ha d'estar per escut. Les quatre pàgines que queden estan amb una càmera armada a 20 graus de temperatura perquè no es destrueixi el manuscrit tal i qual, que ells han pogut consultar. I tot el que han creat a partir d'aquí, tot el que han imaginat que podria ser l'argument, ha partit una mica de cartes i testimonis de persones que deien Lorca me dijo que iba a ser bueno, así, que iba a ser así.
0: Al final de la pel·lícula hi ha tota una pila d'allòs de la família del Rodríguez Sampunt, s'ha tractat amb la família de Lorca també, o sigui, que han anat escarbant en tots els arxius, i per exemple, el personatge de la Glenn Close, que és aquesta hispanista, clarament inspirat amb el de I am Gibson i tota la gent que ha estudiat Lorca i la Guerra Civil i la història d'Espanya.
1: I fixa't tu que els Javis el que fan és combatir a Carlos amb un alter ego claríssim de Lorca.
0: Sí, exacte.
1: Que vesteix com Lorca,
0: sí.
1: Que té una casa, una família, la que fa de germana...
0: Sí, la Natàlia de Molina.
1: Que és un dels poquets textos que es conserven l'original,
0: sí,
1: diu el text original, però podria ser perfectament la germana de Lorca.
0: Sí.
1: I els pares podrien ser perfectament... I la casa, inclús, sembla la de Lorca, no?
0: Sí.
1: És l'alter ego de Lorca. I aquest personatge, en aquest moment, quan estàs parlant d'aquesta obra, que és l'única obra en la que, teòricament, el protagonista era gay. Teòricament, perquè això diuen tots els que han tingut alguna notícia sobre l'obra. Però les quatre pàgines que es conserven en cap moment surt reflectit això. Això és l'especulació, sembla ser que era així, perquè l'única vegada que havia abordat directament personatges gay va ser amb aquella obra experimental, fantàstica, però molt difícil, que no tenia res a veure amb el seu teatre, diguem, popular, que és El Público.
0: Bueno.
1: Allà que eren reflectits tots els seus fantasmes gay. I en allà hi ha una reivindicació molt clara, però mai l'havia fet amb un personatge, diguem, realista, com pretenia ser el Carlos. No? I fixa't tu que quan estan parlant també d'aquesta obra de teatre, quan el Lorca parla amb Rafael, ja deixen anar una altra frase d'aquestes fantàstiques de la pel·lícula. Diu, este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
0: En los campos, sí que
1: hay que dañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
0: Es
1: fantàstic. És una frase també definitòria de tota la pel·lícula, definitòria, a més, de la història que aconseguim encara, per exemple, les fosses comuns en les que en algun lloc perdut resideix el mateix Lorca.
0: Sí, exacte, però a vegades he sentit que la família no està massa interessada en que aparegui el cos, no sé per què.
1: Això diu la família tampoc estava massa interessada en que quedés molt clara la definició sexual de Lorca. La família va intentar ocultar-ho també durant molts anys. D'alguna forma va anar en contra del desig de alliberació d'ell. Perquè, d'alguna manera, si tu vols comprensiblement, no? Vull dir, volien protegir el personatge convertir-lo només en una víctima del feixisme, cosa que evidentment era, però centrar-ho tot en un tema difícil, perquè alhora també hi havia aquella altra versió de Lorca, de l'home intel·lectualment molt brillant, però que mai s'ha compromès políticament del tot.
0: Yeah. Mm.
1: Cosa que és molt relativa, perquè els seus textos sí que estan plens, i les seves declaracions a la premsa i tal, sí que estan plenes de compromís. El que no va fer mai Lorca és comprometre's amb un partit determinat, yeah, amb una línia concreta, i segurament va fer molt bé, sí, sí. veient tot el que ha passat llavors i després, no? Mm-hmm. Però sí que hi havia un compromís vital. I la família, d'alguna forma, va intentar sempre que aquesta posició de víctima i aquest compromís quedés totalment separat de la seva identitat sexual.
0: Mm-hmm. En qualsevol cas, com que vols parlar també de la sèrie, no? Suposo
1: sí,
0: que...
1: sí, però bueno, si no parlem de la sèrie, no. És igual.
0: No, perquè, bueno, en qualsevol cas...
1: Ja, deixa'm dir que dintre de les frases meravelloses de la pel·lícula hi ha aquella altra que pronuncia... la Penélope, la fantàstica Penélope,
0: sí, està fantàstica, sí,
1: de les millors interpretacions que he vist jo, en 15 minuts fa un recital interpretatiu de primeríssima, que a més mereixeria una nominació a l'Òscar, potser més justificada inclús que l'Òscar que va guanyar fa 15 anys o 20 anys, o no sé quants. I hi ha un moment en què ella li diu al guitarrista, no? A Sebastián, que clar, és molt obvi que es digui Sebastián, perquè ja sabem que és Sant Sebastián, però això serveix també per crear una imatge fantàstica, la imatge gairebé al principi d'ell.
0: Sí, fantàstica, amb aquell inici tan brutal que té la pel·lícula.
1: Brutalíssim. Els teus primers minuts ja et posen la pell de gallina i són, a més, estan filmats d'una forma extraordinària. I aquella imatge que es veu també als pòsters publicitaris d'ell, entrant en una església i saltant pel damunt justament de Sant Sebastià, més emblemàtica ja no pot ser. No? De fet, la imaginaria religiosa està molt ben utilitzada a la pel·lícula. D'una forma poc realista, també, perquè, per exemple, a l'hospital...
0: Hi ha una creu ja tombada.
1: Llavors, amb aquestes dues úniques escenes, les que surt la Penélope, però que déu-n'hi-do, quines escenes, hi ha un moment en què està parlant de travestis, de Madrid.
0: Sí, dels trans que ja havia conegut a Madrid.
1: I deixen una altra frase que també és definitòria de la pel·lícula. Diu, el travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra es todo lo contrario.
0: Mm-hmm. Bueno.
1: I a partir d'aquí també, en algun lloc he llegit, és que la pel·lícula també és molt travestida perquè agafa molts gèneres diferents. Perquè dins que és una pel·lícula molt... Que manté una forma molt clàssica per aconseguir que la gent s'integri totalment en la seva estructura de salts temporals i al mateix temps estigui veient una pel·lícula èpica amb sabor clàssic, però dins d'això també li obre la porta a la irrealitat, a la fantasia, als somnis, als elements onírics, i ho fa d'una forma sensacional.
0: Bueno, sobretot tota la part final aquella que passa a la neu... És allò...
1: Tota la part final...
0: Per cert, també està molt bé, que jo no la recordo exactament, però la frase que tanca l'escena de la Glenn Close, quan parla del seu germà.
1: Sí.
0: Que ara no la recordo exactament, però sé que també... Jo el que me vaig apuntar són els versos del que li va escriure al Sampun, amb aquell que és quan tanca la pel·lícula, que diu allò, oye, mi sangre rota en los violines, mira que nos acechan todavía.
1: Sí. Aquesta, la carteta aquella que porta, el verset que porta a la butxaca,
0: sí,
1: pertany a Sonetos de l'amor oscuro,
0: que diu que està dedicats amb ell.
1: Aquí entra amb l'altre personatge de l'equip de l'Atalanta.
0: Ja.
1: Perquè hi ha versions que asseguren que està dedicat a Juan Ramírez de Lucas, que és el segon.
0: Sí, però això no ho sabem.
1: Però resulta que en teoria el llibre va sortir abans de que Juan Ramírez coincidís la relació amb Lorca.
0: Sí.
1: Per tant, teòricament està dedicat més a Rafael que a Juan Ramírez de Lorca, no?
0: Sí.
1: En qualsevol cas, estigui dedicat a qui estigui, aquests sonetos són també una declaració estètica i personal i ètica i sexual de primer nivell.
0: Totalment. En fi, una pel·lícula estupenda, una de les...
1: Sí, deixa'm dir també alguna cosa, perquè justament em vas presentar tu una petita queixa.
0: Lo de l'audició. Lo que no, hi ha coses que no s'entenen del tot en alguns moments.
1: Bueno, això, jo ho vaig entendre força bé. És veritat que hi ha algun moment que potser hi ha algun diàleg que potser també per l'accent andalús d'algú, o bueno. Però, bueno, en general sí que ho vaig entendre bé. No, jo em refereixo a una queixa que vas presentar tu, que aquesta sí que no la comparteixo en absolut.
0: Jo vaig presentar una queixa?
1: La queixa de que hi ha masses nus masculins a la pel·lícula.
0: Sí, bueno, bueno, sí, perquè hi ha allò del riu... Ha,
1: això
0: bueno,
1: sí que no ho entenc. Ja,
0: bueno, potser a mi, perquè em va sorprendre, t'he de dir, francament, l'escena aquella que fan amb els soldats, em va sorprendre perquè vaig pensar, amb una guerra així, que es puguin banyar d'aquella forma tan despelotada... Una altra cosa és que, dins del context de la pel·lícula, en el que es parla de desig, això potser és més acceptable.
1: Pensa en quelcom, primer de tot, que això passés o no passés a la realitat és el que menys importa.
0: Sí, no, i en qualsevol cas, que seria els cadis fan la seva reivindicació del nu masculí quan sempre es queixem els nusos femenins.
1: Però és que, a banda de tot, hi ha un altre element fonamental, tant en aquesta escena com en una altra que em va semblar fora de sèrie, que té lloc a la nit. Te'n recordes una escena que comença amb un cotxe, amb un xip, corrent a la nit a tota velocitat per la platja, sí, amb tots els soldats borratxos que estaven també despullant-se i anant-se al mar, i amb unes fogueres impressionants, que jo per un moment, fixa't tu, al cap se me'n va anar a una història molt diferent, vaig pensar, això em recorda a un moment al·lucinatori d'Apocalipsi Now, allò de la bruixeria de la guerra, la destrucció, de la mort, tal i qual. Però saps tu quin és el punt d'inspiració? I això ho he llegit, no, no ho vaig captar, però quan ho he llegit vaig dir, i tant, i tant. Doncs, i el punt d'inspiració és aquella magistral pel·lícula de la Claire Denis, la seva obra mestra, que es diu Bo Treball, el bello trabajo. Te'n recordes?
0: La Claire Denis, sí que me'n recordo, però a mi, com que no m'agrada gaire aquesta cineasta...
1: És una pel·lícula ambientada a la legió estrangera...
0: Sí, sí, quina pel·lícula és, però no... Que sé quina pel·lícula és.
1: En la que que s'inspira alhora amb la famosa novel·la de Melville, Billy Budd, que va donar l'origen també a una òpera de Britten, que sona, a més, durant la pel·lícula.
0: Ah, bueno, jo l'òpera de Britten no la
1: coneixo. I en aquesta escena, en aquesta història, és la història de... d'un, no sé si és coronel o general o tal, que queda fascinat, enamorat per un soldat que acaba d'entrar i que alhora, com no pot admetre a l'amor, el converteix en odi visceral i l'acaba destruint sempre que pot. És aquella pel·lícula que acaba, i això t'ho hauries de recordar, amb una coreografia del protagonista en solitari, que
0: és sensacional. No parlem de la Claire Denis, que no
1: és... No, però és que l'escena aquesta transmet, com els nusos, la idea del desig
0: vale,
1: i de la
0: sí.
1: repressió. És a dir, l'escena primera dels nusos, aquella que tu no et va agradar tant, aquella escena, d'alguna forma, transmet la idea d'una homoeròtica latent, però que no transgredeix cap norma i es pot veure des de fora com normalitzada. Però si tu et fixes en l'escena nocturna, el personatge de Guitarrita de la Fuente no pot integrar-se en aquella orgia de cossos boixos i embuixits, perquè ell mateix s'està prohibint el desig. I hi ha un moment magistral també, la primera vegada que el soldat ferit apareix nu, que sembla que l'acaba de banyar
0: una monja que li diu seca-lo,
1: i li diu acaba tu i seca-lo tu.
0: Sí.
1: Llavors, la càmera es posa en la posició dels ulls d'ell, de Guitarrica, de Sebastián, vamos, comença a baixar pel cap el cos nu, i quan arriba el penis, es veu mig penis i acaba aquí, perquè ell no pot mirar-ho tot.
0: Perquè a més diu, vístete. Que li diu, vístete tu. Li diu.
1: Clar, ell mateix es reprimeix la mirada. La càmera segueix el mateix moviment d'ell, del Sebastián, que vol mirar, però es censura amb ell mateix la mirada.
0: Bueno, en qualsevol cas, una pel·lícula estupenda, ja veurem que suposo que els Goya també tindrà una pila de...
1: I una pel·lícula que, una paraula que no hem pronunciat mai, mira, ahir, quan la vaig veure al Cinesa Diagonal per ser pantalla gigante, vull dir que si la vols repetir, allà...
0: És que ara, quan surti, me'n vaig al Cinesa Diagonal a veure una altra cop la bola negra, que avui és un dimarts que val 2 euros i va estupendo.
1: Bueno. Doncs, ara feia temps que no hi anava, malgrat que sigui un cine que ja saps que és relativament el que em quedaria més a prop, però feia temps que no hi anava. I em vaig trobar un dels empleats que fa anys que ens coneixem, no?
0: Sí.
1: I em va dir... Bueno, jo encara no l'he vist, però jo, perquè els empleats de Cinesa sempre les podem veure a partir de la segona setmana. No? Uh-huh. Diu, però ahir va ser un repartir constantment clínex perquè la gent plorava, yeah, perquè la gent s'emocionava. Uh-huh. Clar, tu no et va semblar molt emotiva la pel·lícula?
0: Sí, sí, molt, sí, molt emotiva, i a més...
1: Molt emotiva sense fer-te xantatge sentimental.
0: No, sí, exacte. I a més m'han dit que també molta gent aplaudeix al final de la pel·lícula.
1: Jo em vaig quedar amb les ganes, estava esperant...
0: No, doncs el Jordi em va dir que en la sessió que va anar ell, que també li va agradar molt, el Jordi,
1: sí?
0: Que tu ja sabem,
1: que
0: em vaig quedar parat, perquè la gent que estava ple al cine va aplaudir a rabiar, vull dir, una cosa que feia anys que no veia, una
1: mira,
0: sala de públic.
1: Això no va arribar a passar al Cinesa, el millor, sí, avui tens més sort i
0: a veure.
1: Si passa, m'envies un mail.
0: Jo crec que la vaig veure amb el passe de premsa, els crítics van sortir i van fer corrillo, la majoria a favor, però en qualsevol cas aplaudiments no va haver-hi. Per cert, sembla ser que també hi ha tota una corrent de haters, no? De gent que a vegades no ha vist la pel·lícula, però potser perquè tracta aquesta temàtica d'homosexualitat i així ja s'han posat en contra sense haver-la vist, no?
1: N'hi ha alguns, sí, i també n'hi ha alguns que ho porteixen des del concepte cinematogràfic,
0: Ja.
1: Però bueno, és igual, estan en clara minoria, això també cal dir.
0: Tothom té llibertat d'expressió, però si tu carregar-te una cosa sense haver-la vist, me sembla molt greu.
1: Sí, encara que no aplaudissin.
0: Sí.
1: Bueno, la sessió que va... L'altre dia vaig pescar, que era el més nit, el divendres, que van crear un estat de pànic, perquè van dir, ella, la presentadora, preguntava
0: amb els convidats,
1: amb els tertulians, i ja l'has vist i tal, i tots deien, no, encara no, i ella diu, és que no podràs, perquè ja no queda cap entrada. I vaig pensar, està passant de l'alarmisme, eh?
0: Sí, home, a veure,
1: i
0: jo t'he dit...
1: Ahir, evidentment, a la sessió, que jo vaig anar a les 6:30, a les 6:30 de la tarda, no estava ple del tot.
0: Bueno,
1: havia
0: molta
1: gent per un dilluns a la nit, però no estava ple del tot.
0: Ha sortit la notícia de que molts cinemes han ampliat moltes sessions, i sobretot les sessions en les que s'ha fet col·loqui online amb els Javis, aquestes sí que s'han exaurit totes, i algunes ja, quan estava anunciat el col·loqui, aquestes es van exaurir totes, perquè, a més, em sembla, no sé si és avui o quin dia d'aquesta setmana, que tenien que fer una connexió a Madrid que després es retransmitia per cinemes de tota Espanya.
1: Ja.
0: I aquesta era una sessió diàleg que no sé qui la portava al col·loqui, qui portava la tertúlia amb ells. Però,
1: puc dir és que va haver gent que quan va acabar la pel·lícula, diguem, oficialment, ja se'n va anar sense els títols de crèdit. Però es va quedar molta més gent de l'habitual,
0: Molta més gent de l'habitual. Ja és raro. Sí. Al final de títols de crèdit a mi m'agradaria haver pogut llegir millor els paràgrafs que surten explicatius d'algunes cosetes de la investigació i així a l'hora de fer el guió. Suposo que quan la facin a Movistar, perquè la pel·lícula... No, la pel·lícula diu que Netflix li ha donat una finestra en cinemes de 45 dies.
1: Ai, perdona, em sembla que parlant de tot plegat, no he dit que el 16 d'octubre s'estrena aquest documental sobre l'altre noi, sobre Juan.
0: No ho has dit.
1: No. Pues mira, és molt important. Vull dir, sí, quan he començat a parlar d'allò de... Ara que la gent s'ha llançat així de l'Odissea, que facin també cua per veure aquesta pel·lícula, que s'estrena el 16 d'octubre...
0: En cinemes?
1: En cinemes, que s'ha vist a Sant Sebastià la setmana passada.
0: I com se titula?
1: Espera, que estic buscant el títol.
0: En qualsevol cas, Netflix, que diu que està fent una campanya...
1: Mira, la pel·lícula se titula... Espera... Ai, que li pot dotar un moment.
0: Mentre tu busques el títol, jo dic...
1: La voz quebrada.
0: La voz quebrada. Què
1: la voz
0: sobre,
1: quebrada.
0: Sobre
1: la
0: aquest...
1: La dices Manuel Menchón,
0: sí,
1: que diu que l'any passat, o fa dos anys, estava fent un documental sobre Unamuno,
0: sí,
1: i li va començar a sortir informació sobre aquest noi, sobre el que realment sembla que va ser l'última man de l'Orca.
0: Sí.
1: I sobre això ha fet una pel·lícula que pot ser el complement perfecte per aquesta.
0: Bueno, doncs pues escolta, és que només queden ja minuts, tenim que posar algun tema musical, i en qualsevol cas destaquem els aspectes tècnics, la fotografia de Chris Jordana, la música que no és
1: la
0: meva fantàstica.
1: La veritat que penso que es mereix ja una nominació a l'Òscar.
0: Bueno, és que posats a fer tindrà bastantes nominacions a l'Òscar, però ja veurem el que passa.
1: Espero
0: que no. Netflix diu que està fent una gran campanya als Estats Units perquè la pel·lícula la tinguin molt en compte, i Netflix és poderosa. En qualsevol cas, tenien que parlar de la sèrie de l'Alice Borden, el monstru aquesta de la història, però ja parlarem un altre mes,
1: sí.
0: I jo, com per tancar el programa, doncs havia previst un dels temes moderns que sonen a aquesta pel·lícula, que és la d'aquesta de This is the End, sí, de The Doors, que surt en un moment bastant sanguinari de la pel·lícula, sí, però bueno, de la sèrie. En qualsevol cas...
1: Sanguinari són tots...
0: Tots els episodis, això que és veritat.
1: Més sang ja no pot haver-hi.
0: Vale, doncs en qualsevol cas, amb aquest tema, que no té res a veure amb la bola negra...
1: No, per sort, eh?
0: Per sort, però en qualsevol cas, sí que té a veure amb el fet que ja estem al final del programa del Setè Art de Talia d'avui, així que, Ramon, el mes que ve tornarem a parlar i, si vols, doncs parlarem d'aquestes sèries o d'unes altres, el que vulguis.
1: Bueno,
0: i...
1: aquesta ja que l'hem deixat aquí, doncs alguna cosa hem de dir, no?
0: Que és una sèrie que està a Movistar, la de... bueno, això del monstruo, la història de Lizzie Borden, i ja parlarem.
1: Bueno, que la Lizzie Borden, que és potser la serial killer, bueno, serial no, perquè només l'han va matar dos, però sí, l'assassina més famosa dels Estats Units del segle XIX.
0: I la casa dels assassinats és un vacant breakfast actualment que costa trobar habitacions, eh?
1: Costa? Has provat, però bueno,
0: escolta, que no ens queda temps i el Jordi tindrà que ajustar el programa perquè quedi penjat, així que ens quedem amb aquest tema de The Doors. Adéu. Bona nit.

Gabon, Danori, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts. Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. Doncs vinga, ja estem disposats, com totes les setmanes, a començar aquest espai. I alguns de vosaltres ja sabreu que el dediquem sempre al Cifu. Cifu era el Juan Claudio Cifuentes, més conegut per tots com Cifu. I ell va ser l'home que ens va provocar aquest amor pel jazz a molts de nosaltres i que alguns d'ells, com és el meu cas, ell era el meu amic. A més, em va provocar estar aquí fent un programa de ràdio i abocant totes les setmanes aquesta frase que era d'ell i que ara és nostra, aquesta frase que ens hem fet nostra i que ell deia, com això tan maco que és, benvinguts a aquest programa de jazz per tu que t'agrada el jazz. I bé, ara ja havent desvetllat fins i tot qui era el nostre amic, el Juan Claudio Cifuentes, el nostre Cifu, per tots aquells que sou nous i us heu aproximat per primer cop a aquest programa o d'altres de programes de jazz, dir-vos que això que estàs escoltant ho fabriquem i ho fem, com diem sempre, amb tot el nostre amor, des d'aquests petits estudis a FB de Montcada i Reixac, i que us recordem, a més, que el Camps de Cotó és un espai, és un programa que s'ha fet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com ja sabeu, els més coneguts doncs són a l'Spotify o a l'e-books. I que també teniu aquesta pàgina, aquesta és www.andrewjazz.com, www.andrewjazz.com, per si us ve de gust, us pugueu apropar, si més no, una miqueta, conèixer de què va aquest petit espai radiofònic que tu en aquest moment estàs escoltant, i allà trobaràs programes anteriors, diverses coses que poden ser d'utilitat per tu, que ets una bona jazzwoman o un bon jazzman. Ja ho saps. Bé, dit tot això, avui inclús explicant-vos a tots qui és el nostre estimat Cifu, al qual li dediquem els nostres, tots els nostres programes. Comencem el nostre espai d'aquesta nit, avui espai de novetats, amb un concert al final bastant espectacular. Per tant, sense dir res més, sense res més a comentar, emplaçar-vos a que ho passeu bé i dir-vos que el nostre espai d'aquesta nit comença així. Atenció, som-hi, benvinguts.

Caram, quin luxe de començament, començant avui amb novetats i amb aquest enregistrament que estàvem escoltant, un àlbum que du per títol Jagged Edges and Alien Lines, i aquí ens posa The Music of Ein Incerto, la protagonitzat per la VDR Big Band amb la col·laboració del trompetista Sin Jones i amb Ein Incerto com a compositora, arranjadora i, diguéssim que la màxima representant d'aquest àlbum, ja que està aquí, es porta a terme les composicions d'aquesta dona, aquesta compositora nascuda a Singapur i establerta doncs a Boston, una músic que va estudiar composició de jazz com tants altres. Recordem a la nostra pròpia Maria Schneider, amb el gran Bob Brummeyer, ja sabeu, el gran trompetista, i aquest home que va ser també una figura fonamental en la història de l'escriptura per Big Band. Ein Incerto, que a més des del 2001 va dirigeix la seva pròpia orquestra, aquesta Ein Incerto Jazz Orchestra, que nosaltres l'hem anat seguint aquí des del Camps de Cotobó perquè ens semblen uns treballs molt representatius de la bon nivell que hi ha en aquest moment i del que s'està fent per aquelles

instituts, i com us dic, ha editat ja, ha publicat altres àlbums anteriorment, com recordem aquell Clairvoyance del 2006, aquell Muse del 2009, aquell altre Home Away From Home del 15, o el que li dona títol al tema que estàvem escoltat, aquest Down a Rabbit Hole del 2018, que era el títol del tema que nosaltres estàvem escoltant. El coprotagonista, o la coprotagonista, conjuntament amb la Ain Incerto, ara sí, conjuntament amb la Ain Incerto, no és ni més ni menys que el gran trompetista, aquí hi ha el gran trompetista, Sean Jones. Sean Jones és l'encarregat de donar-li aquesta veu especial. Tot està fabricat perquè ell, com a solista, ens pugui dir moltíssimes i moltíssimes coses que passen dins d'aquest treball. Ho fa d'una manera inspiradíssima i precisament dedica amb aquell àlbum, aquest Down a Rabbit Hole del 2018, ja el propi Sean Jones també hi participava. I us he de dir que, disculpeu ara que estava aquí, entre que amb aquell, no sabia què dir, i us deia, i és que cosa que passa amb ràdio bastant habitual, i és que a vegades els papers on tens el disc, la portada del disc, doncs et cauen, com m'ha passat a mi, i et trobes una mica desfasat. Bé, coses de la ràdio, ja ho sabeu. I com la meitat és pràcticament improvisat i les dades les tenim doncs ahir amb la carpeteta del disc, doncs a vegades rellisquen i passen aquestes petites coses. Suposo que després de tants anys em perdonareu. Doncs bé, suposo que sí, i si no em perdoneu, doncs bueno, és el que hi ha. Doncs ahir estava Sean Jones, aquest gran trompetista tímbricament potent, fort, i aquest gran àlbum que, torno a repetir, es presenta com un repte per plasmar aquestes grans composicions de Ain Incerto. Torno a repetir, aquesta compositora nascuda a Singapur i establerta a Boston, que cada dia ens agrada més. Per tant, no ens quedarem només amb un tema, sinó que ens anirem a un altre. Ens anirem precisament a la Suite for Sean Jones, la primera part. Aquesta, nosaltres hem sentit el tema que duia per títol Down a Rabbit Hole, i nosaltres ens anem amb aquest altre segon tema, i aquí, doncs bé, veurem aquesta creació trompetística del propi Sean Jones, i diríem que és el tema amb la dimensió més directament relacionada amb l'artista que el públic podrà conèixer en quant a Sean Jones i a la pròpia Ain Incerto. Per tant, ens anem amb aquesta part d'aquesta suite, Suite for Sean Jones, la primera part d'aquest fenomenal àlbum amb el qual avui hem encetat el Camps de Cotó. Som-hi!

Bé, i estàvem, ens havíem quedat amb aquesta Suite for St. John's, aquest tema especialment preparat, el tema més, aquesta Suite for St. John's número 1, és The Artist, a l'artista, i concretament ens centrem en St. John's, que John's és fonamental durant tot aquest projecte, és l'encarregat de dur a terme moltes de les sensacions d'aquestes composicions complexes, a vegades i tan intrínsecament contemporànies d'Ain Incerto, però St. John's no està simplement convidat per posar el que diríem una estrelleta o per fer gaudir o per donar-li la lleu al disc, sinó que la seva trompeta és, doncs bé, aquest element solista que li dona aquesta dimensió especial, aquesta força a més que té el propi St. John's a l'hora de tocar, i li dona doncs aquesta, diríem jo, signatura, aquesta escriptura orquestal que a més veiem que és extraordinàriament precisa. No oblidem que St. John's, a més, la seva trajectòria inclou treballs com a líder i col·laboracions amb músics de primer nivell, que també va formar part de l'enregistrament, ara estem pensant, guanyador d'un Grammy cap allà als principis dels 2000 amb Nancy Wilson, per exemple, i aquí es veu molt bé aquesta gran conjunció entre Ain Incerto amb la seva arquitectura i composició, la UBDR Big Band, la seva precisió orquestal que ho hem vist, i St. John's, com era aquesta veu individual, el solista principal d'aquest gran, gran treball que jo us recomano des d'aquí, doncs per la seva tensió rítmica, pel seu lirisme, pel seu caràcter. En moments hi ha un tema que du per títol Vinífera, que té un caràcter molt bluesístic, per la seva complexitat i sobretot per aquesta Suite for St. John's. Ja sabeu, no recomanat, recomanadíssim. Aquest és l'àlbum amb el qual nosaltres hem començat aquesta nit, aquest record, aquesta novetat, aquest àlbum que, tornem a repetir, du per títol aquesta The Music of Ain Incerto, la compositora de la UBDR Big Band, amb el trompetista St. John's com a líder. No us el perdeu.

Bé, ens anem amb una novetat que ens rememora algú, doncs, molt especial. Ens anem amb aquest àlbum que posa du per títol Dedicated to You. És un àlbum editat el 18 de setembre d'aquest any, del 2026, i coprotagonitzat pel gran Branford Marsalis i el seu quartet, i la cantant amb alguns temes la nostra estimada Diane Reeves. Ahir estan amb aquest àlbum, aquest Dedicated to You, i Dedicated to You és aquest projecte amb el que Branford Marsalis i Diane Reeves recuperen, doncs, aquelles sis cançons de l'històric àlbum de John Coltrane i Johnny Herman. Recordeu aquell àlbum enregistrat per Coltrane i Herman, com hem dit, el 1963, per Impuls. I aquest àlbum el rememoren intentant substituir aquesta veu d'aquell, el que va ser aquest cantant amb aquest tot tenor tirant cap a baríton, el gran Johnny Herman, substituint-la per la de Diane Reeves i aportant la seva part personal i de veritat extraordinària amb aquesta dedicatòria que li fan els dos grans artistes, a John Coltrane i a Johnny Herman, amb aquest emblemàtic Dedicated to You. Us recordo que al costat d'ells dos, Diane Reeves a la veu, Branford Marsalis al tenor, està ni més ni menys que Joey Calderas al piano, Eric Rubis al contrabaix i Justin Follner a la bateria. Anem a recordar dos d'aquests temes i veurem aquestes diferents, o observarem algunes diferències que hi ha amb els originals, però ells extreuen dos dels grans temes de l'àlbum de Coltrane i de Herman i ens quedarem en dues versions. La versió que fan ells del Autumn Serenade, o sigui, millor mai, es podia dir aquesta serenata de la tardor que ens ve ideal, aquest Autumn Serenade, i aquest preciós, ja veureu quina versió, del My One and Only Love. Ahí estan tots dos, Diane Reeves, la nostra cantant de la nit, Branford Marsalis, el tenor, Calderas al piano, Eric Rips contrabaix, Justin Follner a la bateria. Aquest darrer àlbum, Dedicated to You. Ahí estan.

Ray Sean Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Ray Sean Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Quina extraordinària versió d'aquest My One and Only Love i d'aquest Autumn Serenade que ens han dedicat, i aquesta última especialment, aquest My One and Only Love, per de ser una melodia preciosa, tema de Guy Boots i Robert Belin. Doncs és que aquí ens l'han presentat sobretot amb una actuació de Calderaccio acompanyant el piano realment extraordinàriament. I aquest disc, com dèiem, que ve precisament amb el tema, estàvem llegint aquí, amb el tema Autumn Serenade, d'Ian Reeves, explica que precisament ella amb aquesta peça no va entrar, el primer dels temes que hem escoltat, no va entrar com una cantant, podríem dir, situada davant del quartet, sinó que es va anar incorporant aquest flux de la banda en quan el tema es presentava i es nota, es percep. I segons ella ens diu, el groove aquest va anar, aquesta ben entesa va anar apareixent doncs mentre tocaven i estaven improvisant junts. Això es nota, aquesta gran transparència i personalitat al llarg de tot el disc. I amb aquest segon tema, aquest My One and Only Love, torno a dir que bé, el tema està explicat de manera preciosa, sense ser més llarg, perquè no ho necessita realment, perquè la gran virtut del tema és precisament aquest lirisme i aquesta elecció. I a més dir que per Marsalis la tria de Reeves és també una decisió artística molt important amb aquest disc, perquè el model avinent hauria estat buscar un cantant masculí que, doncs bé, intentés acostar-se al registre i a la personalitat de Johnny Hartman, però Marsalis Branford en aquesta ocasió ha volgut fer tot el contrari. Incorpora una de les grans veus femenines del jazz i permet, doncs, així que bé, que la Diane Reeves faci seva aquesta música sense intentar substituir en cap moment a Johnny Hartman. Un gran àlbum, Branford Marsalis, el tenor i el soprano, Joey Calderas al piano, Eric Reeves al contrabaix, Justin Follner a la bateria i aquesta gran cantant del nostre temps com és la Diane Reeves. No us perdeu aquest àlbum recomanadíssim des d'aquí, des del Camps de Cotó.

Bé, ens anem cap a casa. Ens anem a continuar repassant perquè el vam encetar abans de... Bueno, sabeu que estem repassant àlbums del 2025-2026 i que quan vingui el 2027 farem àlbums del 2027 o del 2026-2027. Per tant, ara estem encara repassant àlbums d'aquest any i novetats que ens van arribar a finals del 2025. I per això ens anem amb un altre cop amb el Playtime, disculpeu, aquest àlbum del Martí Mitjavila, aquest àlbum que ens agrada i aquest músic que ens agrada tant, un àlbum publicat, com no, per The Change Music, que va aparèixer al mercat o va aparèixer, es va publicar el 19 de desembre del 2025, que és el segon àlbum com a líder del Martí Mitjavila, després d'aquell altre que també vam estar nosaltres repassant, que duia per títol Round the Corner, que això va estar publicat per un altre segell, ara en aquest moment no recordo, crec que era Zenith o Zenith Records i era cap allà l'any 2023. I aquí el recordarem a Martí Mitjavila Casals, que aquest és el seu nom complet, al costat de Cas Giscut al contrabaix, David Puim a la bateria i participa en un dels temes que escoltareu, el senyor Ben Van Gelder, que està aquí al saxo alt, només amb un parell de temes. Amb un d'ells, vosaltres l'escoltareu aquesta nit i ens en anirem, doncs, ni més ni menys que amb el tema Arrita, que és una composició de Chico Huarque, i un altre tema, composició del nostre estimat Monk, del nostre estimat Thelonious Monk, aquest Pleat Twist. Per tant, anem a tornar a escoltar el nostre gran clarinetista de casa nostra, el Martí Mitjavila Casals, el clarinet, aquest gran clarinetista i clarinetista baix, i aquest darrer àlbum. Som-hi? Doncs vinga.

gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

I quina il·lusió sentir els nostres nens, i a part sentir el Martí Mitjavila. Sentir el Martí Mitjavila acompanyat aquí, com dèiem, del Cas Giscot al contrabaix, Martí Mitjavila, clarinet i clarinet baix, Cas Giscot al contrabaix, David Puim a la bateria i Ben Van Gelder, que el teníem ahir al saxoal, que només participa en dos discos, però que bé que Mitjavila reivindiqui aquest clarinet i el rescati. Un instrument, a més, que va quedar molt, molt oblidat després del període clàssic i de la tradició, que durant el període del Bob n'hi havia grans clarinetistes, i ahir ho van demostrar-ho, però que va anar quedant amb el temps una mica relegat, i que bé ahir el nostre estimat Mitjavila doncs el rescati. I a més és que ho fa d'una manera que no utilitza el clarinet simplement com un color tímbric, així, diferent, sinó que el planteja com un instrument solista plenament integrat al vocabulari del bop i del hard bop, del bop i del hard bop, i això ens encanta, com no ens ha d'encantar. A més que llegíem que a la seva pròpia biografia que el propi Mitjavila es descriu com un músic amb un so càlid i una manera de tocar molt arrelada al swing i al hard bop. Per tant, què més podem dir que aplaudir i fins i tot, si podem, amb les orelles aquesta iniciativa. No oblidem que Martí Mitjavila va néixer a Vic l'any 2000, és un músic molt jove i que actualment està establert a Barcelona després de haver fet la seva etapa d'estudis i activitat musical als Països Baixos. És, com hem dit, a part de clarinetista, baix també saxofonista, o sigui, clarinetista baix i saxofonista. I així, de passada, aprofitar per dir que la seva trajectòria inclou actuacions en escenaris i festivals europeus com som el North Sea Jazz Festival, el Gretchen Festival, el Beamish Rock Diamonds, el Breda Jazz Festival, l'Escona Jazz Festival o festivals de Bretanya i Vic. També va obtenir el Keep and High, el Keep and A Jazz Harbor el 2022 i va estar catalogat com a millor solista al Gretchen Festival Jazz Competition del 2022. Vaya fiera. Bé, àlbum més que recomanable. Avui ens hem quedat amb dos temes més, a Rita i el tema de Chico Buarque i aquest Play It Twice, tema del nostre estimat Thelonious Monk. I continuem endavant perquè continuem amb músics de casa i continuem amb un disc que du per títol Something Sweet, alguna cosa més dolça, i això ens ho diuen els senyors de Barta i Arnedo Quartet, i un disc a part molt especial perquè és interessant, perquè ens combina aquesta composició contemporània amb el bop i alguns estàndards del repertori nord-americà. I aquí els líders són el Matías Bartra, al piano, un pianista hongarès establert a Viena i un dels dos líders d'aquest projecte. La seva concepció pianística està molt vinculada sobretot al jazz acústic, al swing i aquest llenguatge més post-bop. I el Guillem Arnedo, aquest gran bateria i compositor català d'aquí de casa, i que en aquesta ocasió és el segon líder de la formació. I bé, dic que ells dos, Arnedo i Barta, es van conèixer a Nova York l'any 2015 i des d'aleshores han mantingut aquesta col·laboració estable. I a que afegir que també al costat d'ells està Pol Homedes a la trompeta, aquest trompetista d'aquí de casa nostra, amb aquesta veu pròpia dins d'aquesta escena jazzística d'aquí de casa, d'aquí del país, amb aquest timbre tan acurat, i un músic que es mou bé a tots nivells, tímbricament potent, conada, és molt, molt... Ahir ho veureu, dues mostres molt clares del Pol Homedes, molt, molt íntim, quan la textura o la composició ho requereix. I Dani Zimmer al contrabaix, contrabaixista nord-americà, també establert aquí a Viena. Jo he escollit dos temes, un que du per títol Blues i un altre que vosaltres coneixeu, molts de vosaltres de sobre, que és aquest A Time for Love. A mi aquesta versió, concretament, de la Time for Love, m'encanta. Després en parlem, us deixo amb ells, amb tots ells, amb aquests dos temes, Blues i A Time for Love. Aquí tenim aquest grup liderat per el senyor Matías Barta al piano i Guillem Arnedo a la bateria. Som-hi!

Blue Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.blueqsounds.com.

cop amb tot sencer em va encantar, em va agradar moltíssim. Però si tingués que escollir un tema, si diguéssim, quin et quedaries? Doncs mireu, tots m'encanten, però em quedaria amb aquest A Time for Love, de nou el nostre estimat Johnny Mandel. Ara us explico per què. Primer hem sentit aquest, això sí, aquest blues, que era un blues, una estructura tradicional de 12 compassos, molt bé. Aquí hem vist, hem jugat amb les dues fórmules habituals, o més aviat, m'agrada molt jugar amb això, veure els nostres músics, o a qualsevol músic, interpretant a vegades un blues o un tema més ràpid i després una balada. Pues bé, ahir hem vist aquestes dues maneres d'entendre la música i què bé ho fan, amb quin control mostren tenir d'ambes coses, perquè al principi un ritme super ben portat, un tempo equilibradíssim, solos extraordinaris, bé, no es pot dir res més que un 10 per ells amb aquest blues, el primer dels temes. I després, com us deia, aquest tema de Johnny Mandel, aquesta preciositat, perquè no oblidem que Johnny Mandel ha estat un dels grans compositors nord-americans de la segona meitat del segle XX. Recordem aquell The Shadows, The Smile, per exemple, i tants d'altres, i aquest A Time for Love, per exemple, preciós. I a mi m'encanta perquè precisament és el tipus de repertori que aquest quartet vol reivindicar. Excel·lent que per fi també hi hagi músics de casa, i sobretot de casa, que reivindiquin aquestes coses, vinculant a més ells aquests repertoris amb altres coses seves. O sigui, no ens basem en un propi disc d'estàndards, sinó que ells el que fan, o a mi em sembla especialment atractiu, que la selecció el que intenta és recórrer a aquests estàndards, per exemple, com hem vist de Johnny Mandel, de Struss o Rodgers, entre d'altres, i els posen en contacte amb material original. I això a mi em sembla que és una manera de veure com, coneixent la tradició, coneixent aquests grans estàndards, podem composar i podem mostrar els seus propis temes. Això, doncs, per mi li dona al disc una identitat molt concreta. Podríem dir que aquesta tradició sense nostàlgia, tradició, però alhora autenticitat, i només em queda que, doncs bé, el que he dit, recomanar-vos aquest àlbum, una altra gran proposta de The Change Music, aquest àlbum protagonitzat per aquests xavals de casa que cada dia estan millor, el senyor, com hem dit, bueno, de casa i afincats a casa també, Matías Barta al piano, el pianista hongarès, Guillem Arnedo a la bateria, aquest sí que és de casa nostra, al igual que Pol Homedes, que és d'aquí de casa nostra, i el contrabaixista nord-americà, el senyor Danny Zimmern. Per tant, recomanat, no recomanadíssim. Com es diu el disc? Anoteu, Something Sweet. On el trobaràs? The Change Music.

I això que sona per aquí darrere és Pinocho, Pinocho, del nostre estimat Miles, del quintet del 60, aquell quintet tan meravellós que ha estat irrepetible. Però bé, ens anem amb un àlbum que anem seguint, des de que va aparèixer, anem seguint-lo pràcticament tot, perquè per mi, almenys, això és una opinió personal, no l'heu de compartir pas, però per mi és un dels grans àlbums d'aquest any, d'aquest 2026. Per mi, de moment, és l'àlbum que més m'ha agradat, l'àlbum que més podríem dir que jo mateix m'he vinculat a ell, un àlbum que m'atrau en principi per una aparent simplicitat i que dintre d'aquesta aparent simplicitat entranya un món, jo diria, amb una arquitectura harmònica riquíssima i que et diu mils i mils de coses. Us estic parlant d'aquest Gospel Music de Joel Ross. Gospel Music que fa aquest, intenta fer aquest binomi entre això, aquesta música gospel, però portant aquesta, diríem, aquesta, com ho diria, pues aquesta gran ensenya de l'Església Negra de Chicago i aquesta seva pròpia espiritualitat, doncs portar-nos a un jazz contemporani de

un atractiu, almenys per mi, em sembla extraordinari. I què dir-vos de Joel Ros, que aquí el trobareu, avui el sentirem, com sempre, el vibràfon celeste, Gogne Pi Melotron, bateria, és també compositor i productor, aquest gran, grandíssim vibrafonista i gran compositor, Josh Johnson, el saxoal, que amb aquest àlbum substitueix a Emmanuel Wilkins, que és el saxofonista habitual del nostre estimat Joel Ros, en treballs anteriors, Maria Grant, el saxotenor, ja veureu que el seu tenor aquí contribueix a crear aquesta sonoritat densa però transparent al mateix temps. Jeremy Corren, el piano, aquest pianista que aporta aquesta gran part que diem de complexitat i d'estructura harmònica. Canoa Mendelhall, el contrabaix, una peça fonamental, al igual que ho és Jeremy Dutton a la bateria, que és un altre dels motors del disc. Ells dos permeten que aquestes, torno a dir, aparentment simples si se senten de manera plana, però complexes estructures rítmiques d'arròs mantinguin una sensació. Perquè sigueu més poc habituals als programes de jazz, dir-vos que si sentiu el tema us podrà semblar pràcticament el mateix tema, una repetició d'ell mateix, però dintre d'ell, aquestes estructures harmòniques, passen coses absolutament delicioses. I ens quedem avui amb la part més, jo diria, més gospel de tot el disc. Tres temes, després ho comentem una miqueta, un du per títol Calvary, l'altre du per títol The Giver, i a l'altre, To the Throne. Anem amb ells, un d'ells és cantat, molt content, una autèntica meravella, Calvary, The Giver i To the Throne. Ahí està Joel Ros. I el gran disc, aquest fenomenal disc, darrer disc, aquest Gospel Music.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.
4: Caram, quin gran disc el que té Gospel Music de Joel Ross. La veritat és que, jo torno a repetir-ho, àlbum perquè el sentiu en calma, en tranquil·litat, que el deixeu fluir, que el deixeu fluir molt. Per mi és, de moment, si tingués, torno a repetir-ho, que escollir un àlbum dels que he sentit de novetat aquest 2026 a nivell internacional, doncs potser escolliria aquest Gospel Music de Joel Ross, perquè hem sentit primer el tema Calvary, una lletra composta per Betty Jackson King, que és probablement una de les peces on més clarament ens trobem amb aquest gospel, blues, jazz, contemporani i aquesta espiritualitat afroamericana, i a més la interpretació de Ekel Nwole, que era qui ho cantava, té un caràcter, doncs ja hem vist, molt més tradicional vocal que altres peces d'aquest mateix àlbum. Tot i així, estàvem sentint el de dins, torno a repetir, és un àlbum que s'ha d'estripar molt pel que estem sentint per darrere. Ross continua tractant aquest acompanyament com una composició de jazz contemporani d'alt nivell. Absolutament. I després aquest preciós tema basat en aquest text de James Baldwin, aquest The Giver, és un dels moments, jo penso, a més, més singulars del disc. No hi ha una gran formació, ho canta el senyor Andy Lewis, que és el guitarrista també amb aquest tema, i l'acompanya Jeremy Corren al piano. És, pràcticament semblava una peça, jo diria, emotivament íntima, i el fet d'utilitzar aquestes poesies de Baldwin amplia, doncs, aquest discurs del disc més enllà de la religió estrictament litúrgica, que és a on vol anar a parar tota aquesta idea entre el gospel music i l'àlbum en si, el seu títol i el que ens vol reflectir aquí Joel Ross, i ho fan, bé, amb aquestes lletres carregades d'amor, de sacrifici, d'humanitat, de donació. Bé, un dels moments més íntims, i per últim hem sentit aquest Through the Throne, aquest trono de la misericòrdia. És una de les peces que recuperen aquesta dimensió jazzística després d'aquest bloc vocal que hem sentit, i bé, tot un excel·lent compendi, aquesta seria la paraula, exacte, tot un excel·lent compendi de riquesa harmònica a dojo. Això és el que jo més o menys sento per Gospel Music, sento per aquest àlbum, espero que a vosaltres també us agradi. I bé, ja veieu que hem passat d'aquesta intimitat super espiritual a un aire molt funk, protagonitzat per dos grans també, com són els germans Brecker, els Brecker Brothers. Amb la seva època l'hem posat aquí de fons, perquè ens en anem ja i ens en anem directament. Recordeu, torno a repetir-ho, no us perdeu a l'àlbum, la formació ja us l'he dit, però no us perdeu aquest àlbum de Joel Ross, el seu darrer treball, Joel Ross, aquest gospel music. I com dèiem, ens en anem de concert i aquí acompanyadíssims a Lo Funk, amb un concert a més molt, molt potent, perquè quan presentàvem la VDR Big Band, recordeu que estàvem parlant de St. John's, doncs he pensat, com no, si jo tinc aquest concert. I ens en anem amb un directe al Keystone Corner, dintre d'un projecte que li van posar per títol Keystone Trumpet, o sigui, Keystone Trumpet Project, publicat per Summit Records el 2026. Enregistrat a Baltimore, ara sí, el 23 i 24 d'abril del 2025, però que no va aparèixer fins amb el segell Summit Records fins al 2026. I què passa aquí? Pues que aquí hi ha els X músics que hi participen, hi ha tres trompetistes de nivell, com són Dave Ballou a la trompeta, Sin Jones, trompeta, trompeta i Rex Richardson a la trompeta, acompanyats per una secció rítmica apabullant, com la de Richard Johnson al piano, Black Master al contrabaix i Enric Kennedy, per cert, l'hem sentit moltes vegades i aquest tio ens encanta, Enric Kennedy a la bateria. Doncs què passa? Que aquest projecte, o com va néixer aquest projecte al Kingston Corner, doncs us explico una miqueta per sobre. El projecte va començar l'any 2023 quan Sim Jones, precisament, i Rex Richardson van coincidir tocant a l'oest de Michigan, i aquesta experiència que van tenir va fer que volguessin tornar a treballar junts. Llavors va ser quan Richardson va pensar aleshores amb un altre company, un altre trompetista, com és en Dave Ballou, a qui coneixia i admirava des de la seva etapa a Nova York durant els anys 90. I així, doncs, els tres músics, els tres trompetistes, vivien o tenien vinculació els tres amb Baltimore i van contactar amb Todd Barkan, que és el veterà productor, promotor i, a més, propietari del Keystone Corner de Baltimore, on han sentit alguns bastants concerts. Doncs bé, al principi van tocar dues nits, això va passar el juny del 24. Bé, i l'experiència va ser tan positiva doncs, que Balú va proposar repetir-la, i aquesta vegada van proposar fer un enregistrament discogràfic, enregistrament que nosaltres tenim, i per tant els dies 23 i 24 d'abril del 25 van tornar al Keystone Corner amb la secció ritme rítmica de Richard Johnson, Blake Meister, com ell, i Enric Kennedy, i van enregistrar aquest disc, un disc extraordinari en directe. Doncs bé, amb això ens quedarem amb ells. Torno a repetir, Dave Ballou, Sim Jones i Rich Richardson a la trompeta i una secció rítmica espectacular amb Richard Johnson al piano, Blake Meister al contrabaix i Enric Kennedy a la bateria. Enregistrat a Baltimore en directe al Keystone Corner els dies 23 i 24 d'abril del 2025. Us deixaré amb dos temes, són dos temes llargs, ja ho veureu, extraordinaris, i crec que quedarà una miqueta del tercer tema que du per títol Up, Over and Out, i un altre que du per títol Red Sheet. Espectaculars. Per la meva part, res més. Com sempre, que feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Que tingueu una bona setmana i un bon jazz. Us deixo de concert aquí els tres grans trompetistes i aquesta fabulosa secció rítmica al Keystone Corner de Baltimore. A reveure, ja ho sabeu, feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Bye, bye, bona setmana, bon jazz.

0: Camps de cotó. Com m'agrada.
1: Ripollet.

91.3 FM Hongo Bongo.

0: said you're going to keep on rambling.
1: Oh, yes. Have to.
2: Viatge a un globo al planeta dels somnis.